0: El pianista Piotr Andrzejewski ens oferia les 6 bagatel·les opus 126 que Ludwig van Beethoven va compondre l'any 1824.
1: Catalunya Música.
2: A Catalunya Música us convidem a sentir la sinfonia número 1, opus 26 d'Alexander Scriabin, interpretada per la mezzosoprano Larissa Kostyuk, el tenor Oleg Dolgov, la Capella Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia dirigits per Valeri Polyansky.

0: Hem sentit la sinfonia número 1 en mi major, opus 26 d'Alexander Scriabin. Els intèrprets han estat la mezzosoprano Larissa Kostyuk, el tenor Oleg Dolgov, la Capella Estatal de Rússia i l'Orquestra Simfònica Estatal de Rússia, dirigits per Valeri Polyansky.
1: Catalunya Música. Nocturn.
2: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005, en la versió de la violinista Isabel Faust.

Fins aquí la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la violinista Isabelle Faust.

Tot seguit us convidem a sentir la cinquena sinfonia en do sostingut menor de Gustav Mahler en la versió de l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Maris Janssons.

0: Hem sentit la cinquena sinfonia en do sostingut menor de Gustav Mahler, tal com l'interpretava l'orquestra del Royal Concertgebouw d'Amsterdam, dirigida per Maris Jansons.
1: La nit a Catalunya Música és nocturn.

De Jean Sibelius podrem sentir a continuació la sinfonia número 4 en la menor, opus 63, que ens ofereix l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: S'acaba aquí la sinfonia número 4 en la menor, opus 63 de Jan Sibelius, que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston dirigida per Colin Davis.
1: Catalunya Música.

Tot seguit, centrem el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509 d'Antonio Vivaldi, interpretat pels violinistes Dimitri Sinkovetsky i Riccardo Minasi amb Il Pomodoro.

0: Els violinistes Dmitri Sitkovetsky i Ricardo Minasi amb el Pomodoro han interpretat el concert per dos violins, corda i continu, Riom 509, d'Antonio Vivaldi.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Continuem la programació de Catalunya Música sentint la suite per orquestra en fa major, opus 33, que Albert Roussel va compondre l'any 1926. L'obra consta dels moviments Preludi, Sarabanda i Giga. Ens acompanya l'Orquestra Nacional de l'Illa de França sota la direcció de Jacques Mercier.

0: Albert Roussel és l'autor d'aquesta suite per a orquestra en fa major, opus 33, obra de l'any 1926, que sentíem en la versió de l'Orquestra Nacional de l'Illa de França, dirigida per Jacques Mercier.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Per continuar, hem escollit les marxes de Pompa i Circumstància opus 39 d'Edward Elgar. L'intèrpret serà la Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn.

0: La Royal Philharmonic Orchestra, dirigida per André Previn, interpretava les marxes de pompa i circumstància opus 39 d'Edward Elgar.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: De Richard Strauss podrem sentir a continuació el concert per a oboè i petita orquestra en re major en la versió de Simon Fuchs, oboè, i l'orquestra de la Tonhalle de Zurich dirigeix David Zinman.

0: Simon Fuchs, oboè, i l'orquestra de la Tonhalle de Zurich, sota la direcció de David Zinman, ens oferien el concert per a oboè i petita orquestra en re major de Richard Strauss.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música. Nocturn.
2: Tot seguit ens acompanya el pianista Manuel Ax, que ens interpreta la balada número 2 en fa major, opus 38, de Frédéric Chopin.

0: El pianista Emmanuel Ax ens ha interpretat la balada número 2 en fa major opus 38 de Frédéric Chopin.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si seguiu amb nosaltres, podreu sentir ara el quadre simfònic Somnis, opus 6, de Sergei Prokofiev. Ens acompanya l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Neeme Järvi.

El compositor rus Sergei Prokofiev és l'autor d'aquest quadre simfònic titulat Somnis, opus 6. Ens acompanyava l'Orquestra Nacional Escocesa dirigida per Neeme Järvi.

0: Catalunya Música.
1: Per continuar la nostra selecció, hem escollit la sonata quarta per conjunt instrumental de l'Opus 8 de Biagio Marini. L'intèrpret és l'ensemble Cor d'Arte.

0: Acabem de sentir el segon moviment grave de la suite en sol major de Nicola Mateis, interpretada per Théotime Langlois d'Esvart violí i Thomas Danforth llaüt.
1: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Wolfgang Amadeus, sentirem tot seguit el concert per a trompeta i orquestra en re major en la versió de Maurice André, trompeta, i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

0: Maurice André Trompeta i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, ens oferien el concert per a trompeta i orquestra en re major de Leopold Mozart.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Continuarem amb el motet Antiquam Comedian Suspiro de Cristóbal de Morales, interpretat per la Música Reservada de Barcelona sota la direcció de Peter Phillips.

0: La música reservata de Barcelona, dirigida per Peter Phillips, era l'intèrpret d'aquest motet en Te quam comediam suspiro, de Cristóbal de Morales.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Música de Maurice Raffel per continuar la nostra programació. Sentim el poema coreogràfic La Vals en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston sota la direcció de Seiji Ozawa.

0: Fins aquí el poema coreogràfic La Vals, de Maurice Ravel, una obra composta l'any 1920 que hem sentit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Seiji Ozawa.
1: Tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. De dilluns a divendres, de 9 a 11, amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
3: Continuarem amb les 5 bagatel·les opus 23A de Gerald Finzi en un arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore. Els intèrprets són Robert Plain, clarinet, i la Northern Sinfonia, que dirigeix Howard Griffiths.

0: Robert Plain, clarinet, i la Northern Sinfonia, dirigida per Howard Griffiths, eren els intèrprets d'aquest arranjament per clarinet i corda de Lawrence Ashmore de les 5 bagatel·les, opus 23A, de Gerald Finzi.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: La nostra programació es convida a sentir ara el gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra del contrabaixista i compositor Giovanni Bottesini. Ens acompanyen Diego Conti, violí, Massimo Ghiorghi, contrabaix, i el conjunt I Solisti Aquilani, que dirigeix Vittorio Antonellini.

0: Giovanni Bottesini és l'autor d'aquest gran duet concertant per a violí, contrabaix i orquestra de cambra. Hem sentit Diego Conti, violí, Massimo Giorgi, contrabaix, i el conjunt i solisti Aquilani, dirigit per Vittorio Antonelli.
1: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
2: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
3: a Catalunya Música.
2: A Catalunya Música.
4: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: L'any 1880, Johannes Brahms va compondre l'obertura tràgica en re menor, opus 81. L'escoltarem tot seguit en la versió de l'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti.

0: L'Orquestra Simfònica de Chicago, dirigida per Georg Solti, era l'intèrpret de l'obertura tràgica en re menor, opus 81, de Johannes Brahms.
1: Obertura. La millor manera de començar el dia a Catalunya Música.
2: Música vocal de la primera meitat del segle XVII per continuar la nostra programació. Sentirem el madrigal «E partito il mio bene» de Giovanni Valentini, un madrigal publicat a la col·lecció «Musiche concertate» l'any 1619 a Venècia. Ens acompanya la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia sota la direcció de Roland Wilson.

0: S'acaba aquí el madrigal E partito il mio bene, que pertany a la col·lecció Musiche Concertate de l'any 1619, música de Giovanni Valentini, interpretada per la Capella Ducale i el conjunt Musica Fiata de Colònia, sota la direcció de Roland Wilson.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard. L'intèrpret serà l'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons.

0: L'Orquestra de Cambra del Teatre Lliure, dirigida per Josep Pons, ens ha interpretat la suite del ballet Alegries, de Robert Gerhard.
1: Obertura. Obre el matí amb la playlist dels clàssics preferits a Catalunya Música.
2: Sentirem ara un dels 12 concerts de l'Opus 6 de Georg Friedrich Händel. És el Concerto Grosso en si menor, Opus 6 número 12, que ens ofereix l'Academy of St. Martin in the Fields, que dirigeix Iona Braun.

0: Fins aquí el Concerto Grosso en si menor, opus 6, número 12, de Georg Friedrich Händel, que hem sentit en la versió de l'Academy of St. Martin in the Fields, sota la direcció de Jona Braun.
1: Obertura. La playlist de clàssica favorita del cap de setmana a Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'estudi en do sostingut menor, opus 25, número 7, de Frédéric Chopin, en un arranjament per violoncel i piano d'Alexander Glazunov, que interpreten el violoncel·lista Wolfgang Emanuel Schmidt i el pianista Gerald Foth.

0: Era l'estudi Opus 25 número 7 de Frédéric Chopin en un arranjament per violoncel i piano d'Alexander Glazunov interpretat pel violoncel·lista Wolfgang Emanuel Schmidt i el pianista Gerald Foth.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Bon dia, són les 9 i avui és divendres 10 de juliol.
1: A Catalunya Música comença Tots els matins del món, versió estiu. La clàssica més fresca per als matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Benvinguts a Tots els matins del món, versió estiu. Dues hores que passen volant, i però on volem que passi tota l'activitat musical que hi ha a l'estiu a Catalunya, que és molta i de gran nivell.
0: Ho comprovareu a partir de les 10, amb l'entrevista que farem a la jove soprano Elionor Martínez. Potser alguns dels nostres oients encara no la coneixeu, però quan la sentiu cantar ja veureu que no l'oblidareu.
2: Abans, però, ens espera l'acurada selecció musical, un tast del concert del dia de Catalunya Música i un petit viatge avui per a alguns dels festivals musicals d'Europa. Vaja, que ens heu d'acompanyar fins a les 11.
0: Comencem. I aquest divendres comença amb una calor semblant a la d'ahir, almenys a Barcelona. Per sort, estem a l'ombra del nostre lledoner. I per oblidar aquesta xafogor, passarem l'estona sentint música i llegint notes. Ens hi acompanyeu?
1: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.

0: I la primera nota que ens ha deixat en Raimon diu: el quartet Cartes Íntimes és l'última obra de cambra de Leoš Janáček i també una de les més personals.
1: Inspirada en la intensa relació epistolar que va mantenir amb Kamila Storrová, la música sembla parlar més amb el cor que no pas amb les paraules.
0: I el quartet Pavel Haas n'és un dels grans intèrprets de referència.

0: Era l'Allegro, quart moviment del quartet de corda número 2, Cartes íntimes, de Leos Janáček, amb el quartet Pavel Haas. I fixa't, Xavier, en aquesta nota que ens ha deixat en Raimon Colomer, que diu exactament Patrimoni musical català.
1: Sí, i un dels màxims exponents és Robert Gerhard, que va saber unir les arrels musicals catalanes amb els llenguatges més innovadors del segle XX.
0: Aquesta sardana, escrita pel Ballet Suárez de Barcelona, no és ben bé la dansa tradicional tal com la coneixem, sinó una mena de recreació plena d'imaginació, però que igualment reconeixem.
1: Una bona mostra de la manera de fer d'un dels grans compositors catalans del segle passat.

0: Era la sardana dins les Soirées de Barcelona de Robert Gerhard.
1: Hem arrencat aquest matí de jurat Robert Gerhard i abans de Leos Janacek. Passen pràcticament 2 minuts d'un quart de 10 del matí i en aquesta versió d'estiu de tots els matins del món obrim una nova entrada de la nostra particular La Vivespèdia.
2: La Vivespèdia, amb Joan Vives.
1: Joan, benvingut un dia més.
3: Molt content de ser-hi, Rosa, Xavier.
0: Bon
3: què
0: dia.
3: Tal? Com ho porteu, això? Avui no parlem de calor, perquè si no ens passarem tot el dia parlant de calor.
1: I no sé si tot el mes o tot l'estiu, però vaja, no en parlarem de calor.
3: Aquí l'has encertat.
0: Joan, m'ha arribat que avui no serà gens fàcil. M'ha arribat això, no ho sé.
3: Opa, a veure, dit això, a veure.
0: M'ha arribat, sí. No es poden dir les fonts.
3: Avui us proposo parlar de la tònica i la dominant.
0: Per tant, efectivament, no serà gens fàcil.
1: No serà gens fàcil, però amb el teu magisteri, jo crec que això serà, vull dir, una mica més fàcil del que pot semblar en un primer moment.
3: Ho intentarem. Primer, deixeu-me dir que la tònica i la dominant no són dues locutores de Catalunya Música.
1: Ah, no?
3: Són dos graus de l'escala. I llavors he d'explicar molt ràpid. Quan parlem d'una escala musical, parlem de les notes. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Però llavors, quan sortim de parlar de les notes i ens n'anem a les tonalitats, és a dir, do major, re major, mi major, cadascuna de les notes pren una funció. Si estem a l'escala de do major, la tònica és la principal, és a dir, el do. Però si estem a l'escala de re, el re passa a ser la tònica. M'explico? Mm. Llavors, la dominant és la que, diguem, la segona en importància després de la tònica, que és el cinquè grau, la quinta, diguéssim. En català, quinta, ja sabeu que és un interval, la resta són cinquenes, eh?
0: Sí.
3: Aleshores, la quinta del do, heu de comptar cinc. Do, es compta la primera, eh? Do, re, mi, fa, sol. Llavors, la quinta del do és el sol. Per tant, el sol és la que fa de dominant. Però si parlem de re, major, llavors la quinta del re és el la. Mm. I si parlem del mi, és el si. És a dir, m'explico?
1: Sí.
3: Classe de matemàtiques.
1: Exacte.
3: Però, bueno, per si algú ho troba molt sofisticat, això, us diré, recordeu el ximpom?
1: Sí.
3: Doncs el xim seria la dominant i el pom seria la tònica.
1: Però jo vull que, a veure, que ens posis un exemple, allò, perquè puguem percebre el salt entre tònica i dominant que ara explicaves.
3: Mira, si anéssim a la música pop, sí, n'hi ha molts d'exemples, perquè hi ha molts compositors que fan cançons amb dos acords, amb la tònica i la dominant. A vegades fan que, per exemple, la dominant sigui modulada una mica, però bueno, llavors, per exemple, la bamba. Són dos acords que van dialogant. O, per exemple, Oye como va, del Tito Puente, o la flaca del Jarabe de Palo.
0: Com fa la flaca, canta'ns-ho. Escolta, Joan, tu ets un home amb uns recursos que són absolutament inacabables.
3: Sí, llavors el Pau Donés va escriure... El Pau Donés hi tenia bastanta tendència perquè feia coses així com molt inspirades en la música antillana i tal, i llavors feia servir molt aquesta aparent simplicitat. Llavors buscava l'encant per altres costats, sobretot per les lletres, no? Mm. Llavors, aquestes serien cançons construïdes amb aquests dos acords, la tònica i la dominant, el ximpom. Pom, pom, pom, xin, xin, xin, pom, pom, pom, xin, xin. Però perquè ho entengueu bé, he agafat una peça del nostre repertori habitual i en aquest cas he triat el preludi del Te Deum de Marc-Antoine Charpentier, que encara que fa servir més acords que la tònica i la dominant, sí que és veritat que per donar-li un caràcter, un punt marcial, té tendència a anar a buscar aquests dos acords, aquest diàleg entre tònica i dominant, que és molt simple, que és la base de l'harmonia convencional i que el podreu percebre ràpid perquè sentireu la timbala com va fent tònica dominant, tònica, allò, tom, to, to, tom, tom, tom, to, to, tom, tom, tom, eh? La greu seria la tònica, la més aguda seria la dominant. Quan ho sentiu es percep molt bé.

0: Joan, no podies triar un exemple millor, eh? Sí. Perquè aquest Tedeum, vaja, identifica segurament a molts oients amb que, per exemple, Catalunya Música és partícip de la Unió Europea de Radiodifusió.
1: Sí, en aquest cas, més que la UER ens connecta amb Eurovisió, que seria més televisiva.
0: Exacte, eh?
1: Però tens tota la raó. Deixeu-me fer una petita correcció. Ho he dit al revés. Ha fet la tònica, l'ha fet més aguda i la dominant més greu, en aquest cas, eh? És a dir, però vaja, queda clar la funció de nota conclusiva o nota penjada, diguéssim, i en aquí Charpentier ens ho mostra d'una manera molt i molt clara.
0: Però segur que has pensat més exemples del repertori clàssic construït principalment sobre els acords de tònica i dominant.
1: Sí, clar, n'hi ha alguns que són francament encantadors, i alguns us afegiria que fins i tot sorprenents. El que ve ara és encantador. Paganini. Mm-hmm. Paganini va ser cap al 1829 que va escriure una carta, diu, he escrit unes variacions sobre una canzonetta napolitana que es diu O mamma mamma cara, que ho superen tot. No ho puc descriure. Estava encantat amb aquestes variacions. No? Paganini tampoc, a veure, no és un exemple de compositor complex harmònicament. La complexitat de Paganini ve més per el virtuosisme, per l'exigència violinística. Aquesta O mamma cara, aquesta cançó napolitana, segons Paganini, és realment Il Carnevale di Venezia, que és com es coneix a tota Itàlia i, per extensió, a tota Europa. Clar que a Catalunya tenim la versió en català, que és la que es titula El meu capell té tres puntes, una cançó que canten tots els nens. Aquesta cançó està escrita amb dos acords, i la versió de Paganini ens va molt bé perquè, primer, ens mostra els dos acords, i llavors veureu com el violí va basculant entre un acord i l'altre amb unes variacions d'encant certament singular, com podreu apreciar.

0: Kirill Trusov i l'Orquestra Simfònica MAF d'Hongria ens interpretaven aquest Il Carnavale di Venezia de Paganini. Realment, Joan, són dos acords, podríem dir, molt ben aprofitats.
1: I molt basculants.
0: Cap aquí, sí, cap allà, cap aquí, cap allà.
2: Sí, anem fent així. Sabeu el heavy metal que vas dient que sí?
0: Quan doncs ara estàvem els tres així, en aquesta posició però, de pim-pam, pim-pam.
2: Però quin lloc de fer, anar dient que sí,
1: sí com el heavy metal? Esquerra-dreta.
2: Aquí anem esquerra-dreta, no? I a més, fixeu-vos com que punyetero que és el Paganini, que la que portem hi ha dos o tres variacions i ens hem oblidat que són dos acords.
1: Sí.
2: Perquè va fent totes aquestes filigranes, ara pizzicato, ara tiro cap aquí, ara cap allà. Llavors, esclar, això els violinistes, si a més tenen una mica de patilla, en un concert s'emporten a la gent de calaix. És a dir, anar fent bromes, anar jugant amb el violí, realment és una meravella. I sí que conceptualment és molt simple, però té molt encant.
1: I llavors, tant.
2: Aquí és on realment la cosa té gràcia. Però ara, mireu, un amic de Paganini, que es deia Gioachino Rossini, a Paganini li va arribar a dirigir l'estrena de dues òperes a Rossini, doncs Paganini i Rossini compartien aquesta capacitat, diguem-ne, enlluernadora. I Rossini, això que acabem de sentir de Paganini amb dos acords fent variacions, és capaç de fer-t'ho amb sis solistes en un concertant tancant un acte, per exemple, de l'òpera La Italiana in Algeri. T'agafa dos acords i et construeix aquí la Sagrada Família, però només amb dos acords. O sigui que si parlàvem de patilla des d'una perspectiva de l'escriptura musical, aquí tenim un exemple brutal. Però no podem parlar de patilla perquè l'enginy és tan brutal i el resultat és tan espectacular. Mira, estan aplaudint el violinista.
1: Home, només faltaria.
2: Doncs l'enginy és tan brutal que ostres, que ens hem de treure el barret i dir sí senyor, ok Rossini.

0: Joan, aquí diversos solistes amb el conjunt Isolisti Benetti, dirigits per Claudio Cimone, que ens interpretaven aquest concertant del final de l'acte primer de l'òpera italiana In Algeri, de Rossini. Ei, com basculaven, també, cap aquí a l'esquerra, cap aquí a la dreta, i ens deies, i dos acords,
1: Dos acords, i munta un autèntic festival, realment.
2: És com un partit de tennis, cap aquí, cap allà a la pilota, vinga,
0: sí,
2: va.
0: Vinga. Sí, sí, sí, exactament, Rosa. Sí,
1: i
0: sí, sí,
1: això
0: sí.
1: És la base del molinet Rossini, això se'n diu així, aquesta sensació de molinet d'anar rodant. Rossini és un recurs que el fa servir sovint, ja ho saps molt bé.
0: Sí.
1: I aleshores, doncs, però hem de reconèixer que sí, d'acord, però funciona.
0: Escolta'm, vols dir que en el repertori clàssic, però del segle XX, hi podrien trobar gaires exemples de l'ús de tònica dominant tan clars com els que ens has posat d'exemple fins ara?
1: Ara m'has posat contra les cordes, Xavier. Clar, és més difícil. El segle XX, precisament, una de les singularitats que ens porta és la complexitat harmònica. És a dir, un compositor del segle XX, parlem de música clàssica,
0: sí.
1: No li demanis fer això. És a dir, que, clar, això en música pop, etc, ho pots trobar fàcilment, però un compositor és que gairebé hi ha un tema d'honor aquí, no? Però, i tot i així, encara ens podrem acomiadar amb un exemple que és preciós. Aquí, clar, no és ben bé tònica dominant. És un dels planetes de Gustav Holst, és Neptú, que és l'últim planeta segons Holst, perquè en aquell moment Plutó encara no se'l considerava un planeta del sistema solar. Sabeu que Holst ordena la suite per ordre de distància de la Terra, i Neptú és l'últim. Ell el defineix com un planeta místic, i aleshores, per donar-li misticisme, fa bascular entre dos acords, però no són pròpiament el dos acords tònica dominant, sinó que el que faria de dominant seria el que en deien la mediant cromàtica. És a dir, és un acord que fa la funció de dominant, però no és ben bé la dominant. Però aconsegueix que, a més, amb dos acords que a priori no són, diguem-ne, amics, crear un efecte místic basculant, preciós, màgic i hipnòtic. I, si us sembla, ens acomiadem així, i, si us sembla, dilluns hi tornem.
2: I tant que sí. Bon cap de setmana, Joan.
1: Moltes gràcies, Rosa.
0: Fins dilluns.
1: Adéu, Xavier.

0: Xavier, ara que el Joan ha marxat, sí. Jo t'he de dir que aquest cap de setmana faré un repàs exhaustiu de les seccions d'en Joan Vives, perquè és ben capaç dilluns de fer-nos un examen, podríem dir, sorpresa.
1: Doncs jo potser faré el mateix, el que passa que requerirà temps, eh? Perquè ens ha, vull dir, aquests cinc dies, aquests cinc primers dies, ens ha posat sobre la taula una mà de conceptes que hem de tenir ben clars i ben estudiats.
0: La que suposo que no farà cap examen, espero, serà la persona que ara mateix tenim asseguda a l'ombra del nostre lledoner.
2: El concert del dia, amb Montse Aguilera.
0: Podem estar tranquils. Montse Aguilera, bon dia.
3: Mare meva, bon dia. No estic per posar exàmens a ningú, jo.
0: Això ens va bé.
3: Ni perquè ningú me'l faci a mi.
1: No, no, tranquil·la, que aquí no posem ni exàmens a ningú, ni notes tampoc a ningú.
0: El concert d'avui és especialment llarg, Montse, gairebé dues hores de música, de Wagner, Mozart i Mahler. Són tres autors fantàstics per un concert simfònic que ens portaràs, de fet, i en certa manera, a casa del sogre de Wagner, Franz Liszt, perquè el concert que ens recomanes es va fer a l'Acadèmia Franz Liszt de Budapest.
3: Doncs sí, el que sonarà a les 11 del matí va ser enregistrat allà, que és una acadèmia fundada per Franz Liszt, que va acabar sent el sogre de Wagner, que és un dels compositors d'aquest concert. Un concert llarg, i també m'ha adonat que tot el que venia per dir avui em penso que serà massa, també serà segurament. Haurem d'anar fent el que puguem per anar introduint aquests tres grandíssims compositors. El concert s'acaba amb Gustav Mahler, per tant, ens n'anirem cap a un geni que no ens vol impressionar, que s'ha meravellat davant de la bellesa, que s'ha desconcertat, que s'ha espantat, que s'ha abatut, no?, davant del sofriment, la finitud, la mort, i tot això ens desarma, no? I amb ell avui, que recorrerem la sinfonia número 5, quan l'acabarem tindrem aquella sensació estranya d'haver passat com una vida sencera, no? És el que passa una mica amb Gustav Mahler. I el concert, que també té un concert per a violí de Mozart, comença amb Wagner, que crec que sí que ell volia impressionar, i de fet, des de molts angles ho va aconseguir, i es va convertir en una influència decisiva per tothom. El concert comença amb ell, comença amb el regal que va fer a Cosima, comença amb l'idili de Siegfried.

0: Montse, aquesta obra, perdoneu, es va estrenar a l'Escala de casa de Wagner i Cosima, eh? I era un regal d'ell cap a ella, amb qui encara no s'hi havia pogut casar, però ja hi tenia tres fills.
1: Sí, això passava al Nadal. Cosima celebrava l'aniversari la nit de Nadal i per celebrar l'any del naixement del seu fill Siegfried, Wagner va compondre aquesta obra preciosa. Aleshores ja tenien dues filles, Isolda i Eva, i aquesta obra es coneix com l'obra de l'Escala. Penso que va ser idea dels fills, perquè recordaien, no?, el moment en què el pare
0: aquesta,
1: havia
0: no?
1: Ofert aquest regal a la mare.
2: A més, Montse, ella tenia una situació, diguéssim, molt especial perquè estava casada amb el Hans von Bülow. Era una persona influent, podríem dir, en la societat de l'època. Era pianista, era director d'orquestra, era crític. I tenia aquesta situació, doncs, que estava, doncs, com mig separat de la dona, però, clar, no era habitual en aquella època.
1: Gens. Ella amb Hans von Bülow s'hi casa l'any 1857, als 20 anys, i va tenir dues filles. Bülow va ser qui la va presentar a Wagner, que era 24 anys més gran que ella i que també estava casat, i la relació entre tots dos, entre Wagner i Cosima, doncs va començar l'any 62, 5 anys després que es casés amb Hans von Bülow. Es va separar d'ell l'any 67, però aleshores ja era amb Wagner, i amb Wagner hi va tenir tres fills, del 65 al 69, abans que es poguessin casar. I von Bülow sí que havia sigut una persona influent, era pianista, havia sigut alumne de Friedrich Wieck, que era el pare de Clara Schumann, i havia estat deixeble de Liszt i el primer grandíssim defensor de Richard Wagner.
0: I escolta, aquesta vida privada la veiem en efecte complexa, no?, sobretot en aquella època i en aquell context, però la complexitat també forma part de Wagner i també del seu llegat. I Wagner es converteix en algú que canvia realment el rumb de les coses en la música i que desconcerta per pensaments o posicions que tenia. Podríem dir que era un caràcter fort.
1: Un caràcter immens, imponent, l'imagino. Ell és qui té la idea de l'art total, és qui crea Bayreuth, no? Havia fugit, havia hagut de fugir del país per participar en moviments revolucionaris als anys 40, però després va ser protegit d'un rei, de Lluís II de Baviera, se'l coneixia com el Boig, va viure envoltat de luxe, era un revolucionari que va com transformar-se. Va fer aquell escrit en què ataca obertament i durament els músics jueus, va fer el judaïsme en la música, tot ple de prejudicis, i és això, és el creador de l'art total, la música, el text, els decorats, la il·luminació, la dramatúrgia, és una experiència única, artística, i dins del pla musical, doncs, és qui inventa el leitmotiv, no? Cada personatge, cada idea la representa un petit tema musical que va reapareixent al llarg de l'obra. Això ha influït, per exemple, la música del cinema, no? Pensem en John Williams,
2: que va... Sí, tant.
1: Sí, anem podent identificar, no?, els personatges, els moments...
0: Les escenes, exacte.
1: Exacte. I va remoure l'harmonia, ara que el Joan en parlava, doncs Wagner la va remoure amb aquell famós acord del Tristany, si voleu sentim-lo.

0: Estem a l'ambigüitat absoluta, eh? Som a l'inici de l'òpera, som a l'obertura, és aquell acord que no sabem amb quin to està i això fa que es pugui interpretar des de moltes tonalitats diferents, no? És com un acord impossible, que pot anar com cap a tot arreu.
1: Sí, sí, es pot dirigir cap a on sigui,
0: cap a on sigui, sí, pot continuar de moltes maneres. I mentre l'acord dure, doncs no sabem on som, no toquem de peus a terra, estem com en suspensió permanent, no? Hi ha aquesta ambigüitat tonal,
2: sí,
0: harmònica.
2: A l'infinit, no? Una
0: Exacte.
2: Mica,
0: Sí, sí, perquè quedem com en un pla...
2: Suspesos.
0: Mig estàtic. No sabem on som, és que és ben bé això. És el no poder saber cap on continuarà, cap on ens definirem.
1: Sí, sí.
0: I bé, tot això, Wagner, que era aquest gran personatge que va, per exemple, fer el seu propi teatre, no? Bayreuth, és com el final dels seus somnis, ple d'innovacions també, no? Perquè a Bayreuth hi ha allò del doble prosceni, que fa que hi hagi aquesta distorsió de la perspectiva, que sembla que l'escenari sigui més lluny del que és.
2: Amb l'orquestra tapada.
0: Exacte.
2: Sota
0: el fossat de l'orquestra queda sota.
2: No el veus des de l'escenari. Sí, sí. Bayreuth, que aquest estiu fa 150 anys, eh? Compleix 150 anys.
0: Sí, sí, el llegat era potentíssim, eh? I això n'és una bona mostra. I pel que es veu, enfosquia la sala, no? Que era un recurs que a l'època no es coneixia.
2: No es representaven òperes a les fosques, no?
0: Sí, sí.
2: Que això
0: per
2: és...
0: això, que ell és com...
1: És innovador, 100%.
0: És un tot amb ell mateix, sí. No? És no poder sortir d'allí dins el moment que hi entres.
2: És que no ens acabaríem...
0: No, ja hem d'acabar, eh? I sí, sí.
1: Montse, aviam.
2: Hem de continuar més aviat.
1: Sí, sí, de Wagner. Abans d'arribar a Mahler, fem un parèntesi i anem al segle XVIII cap a un altre gran gegant, Mozart. Què et sembla?
0: Fem-ho.

0: Montse, qui toca aquest concert? Qui són els intèrprets?
1: Doncs aquí hi ha l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa. Té les seues arrels l'any 1936 amb el compositor Ernő Dohnányi. És aquella idea preciosa, no?, de que la ràdio havia de portar la gran música a tota la població i no només als assistents dels teatres i dels auditoris. Doncs això és també el que va passar a Hongria, passava de fet a tota Europa, no? El director és Markus Stenz, és alemany, és alumne de Bernstein i Dosava, és nascut l'any 65, ha estat titular de la Gürzenich de Colònia o de l'Ale de Manchester. I la violinista és Agnes Langer, nascuda l'any 92 a Budapest, però traslladada a Alemanya per estudiar, va fer el debut molt jove, aquesta violinista, als 11 anys. I en aquest concert interpreta les cadències d'un gran violinista grec, de Kavakos.

0: I això de les cadències és el virtuosisme en estat pur, Montse. Aquesta cadència veig que són gairebé 3 minuts pel lluïment de l'intèrpret.
1: Doncs sí, perquè la cadència és això, és el lluïment abans d'arribar al final, és aquest moment de virtuosisme en el qual, aprofitant la cadència harmònica, l'última, la conclusiva, abans de l'últim tutti d'orquestra, doncs el solista pot mostrar virtuosísticament tot el que sap fer, no?
0: I tant.
1: I creativament també, perquè hi ha compositors que les escriuen, hi ha que fan com un esquema, no passa sempre tot això, i el músic el pot farcir, el pot completar, pot fer cadències noves, i n'hi ha que s'han fet famoses, o que pel que sigui tenen un valor especial, i l'intèrpret les tria, no? Que és el cas de Langer, que ha triat les de Leonidas Kavakos, les que ell va escriure per quan ell va gravar els concerts per a violí de Mozart.
2: I Montse, finalment, en aquest concert que ja ens deies que és extens i llarg, arriba Gustav Mahler, més d'una hora de música, perquè el concert s'acabarà amb la cinquena sinfonia, i això vol dir que ens hem de preparar per a commoure'ns, no només per la bellesa de la música de Mahler, sinó també per tot el que expressa.
1: Doncs sí, perquè Mahler desarma, amb ell desapareixen totes les màscares, no hi ha res a demostrar, no hi ha res a defensar, que del que som, despullat, i això és el que sentirem amb aquesta cinquena de Gustav Mahler.

0: I aquesta Simfonia Montse no comença, podríem dir, amb llum, sinó amb molta ombra. Ja no podem agafar dreceres ni de bon principi, perquè Mahler, amb aquesta marxa fúnebre, ja ens recorda que som mortals i ens obliga a travessar el dolor, el desconsol i aquella, la revolta contra la nostra finitud.
1: Sí, sí, amb Mahler no hi ha escapatòria, no disfressa el sofriment, no el fa més amable i... Al final tot això és com reconfortant, no? Quan sents Mahler no et pots sentir sol, perquè és algú altre que ha passat pel vertigen que provoca existir i saber que hem de morir amb tot el que hi ha pel mig, no? Que és la vida. No sé, durant molt temps jo pensava Mahler ho va entendre tot, perquè aquí és tot, no? Les seues sinfonies, però com més passa el temps... Més penso que no sé si ho va entendre tot, segurament ho tenim vetat, això, no és humà, no ho podem entendre tot, però sí que ho va encarar tot, ho va mirar tot de cara, va mirar el misteri de viure i ens el presenta, no? I és com si acceptés que les grans preguntes no tenen resposta, però hi són, i no sembla un home que vulgui explicar-nos el sentit de les coses, sinó que les mostra com les ha percebut. S'ha meravellat, a vegades s'ha desconcertat algunes altres, s'ha espantat, s'ha corprès, s'ha colpit, i tot això apareix com una veritat profunda que mos desarme. No? És com si mos recordés qui som, Mahler.
2: I és que, de fet, el compositor deia que una sinfonia havia de ser com el món, que ho ha d'abraçar tot.
1: I, de fet, quan escoltem una sinfonia seva és com atravessar tota la vida, és que no hi falta res. Quan entrem, mentre sona la seva música, és com si entréssim en una veritat profunda, no? Que forma part de tots. Som fràgils, tenim por, gaudim, patim, estimem, mos acabem. Amb Mahler hi ha tendresa, hi ha innocència, hi ha infància, hi ha esperança, hi ha amor, però hi ha pèrdua, hi ha violència, hi ha silenci, hi ha dolor, hi ha sofriment, i la mort, no? I la mort no ho és una cosa abstracta, que és allà i que ja arribarà, no, és una ombra que és allí sempre, com una presència, no? I de fet a Mahler va tenir sempre present la mort, era, penso que el segon de 14 germans, i només 6 van arribar a l'edat adulta, va veure morir molts nens al seu voltant, i ell mateix va perdre una filla de 4 anyets. I Mahler tot això ho transmet, i tampoc no intenta resoldre aquestes grans veritats profundes, no? Existeixen, formen part de la seva vivència, i per això sembla que les seves sinfonies continguin, no?, el món sencer.

0: I ara hem canviat de rerefons. Això és una de les grans pàgines de la història, molt utilitzada fora de context, potser, Montse, massa. Aquest és el cèlebre Adagietto de la cinquena de Mahler.
1: I no us passa que us commou, no?
0: Completament.
1: Jo amb Mahler, de veritat, tinc por de no arribar al final, eh? Una sinfonia seva, jo sencera, no puc. Esclar, t'omplo en un moment o altre, eh?
2: És que, dient-ho així de manera planera, eh? Es toca la fibra sensible d'una manera que és el que dius. Sí. Moltes vegades és gairebé com que la música et fa sentir realment, eh? Allò que perceps personalment.
1: Exacte, com una intuïció molt profunda que no sabem posar en paraules o que no sabem posar a sobre del... que no la sabem mirar, no? Sí. Ell, per això deia que ho va encarar tot, segurament.
0: És com un mirall, no? Que veus la vida, sí. Com et passa, no? I com... Sí. Ho veus tot amb Mahler.
1: I aquest Adagietto el fa aparèixer després d'un inici, en sentit, molt intens, convuls, i és com si després d'haver cridat tant només pogués parlar així de fluixet.
2: I escolta, aquest moviment s'acostuma a relacionar amb l'amor que Mahler sentia per Alma Schlinger, després que Mahler, qui va conèixer feia poc, no? I es diu que és com una carta d'amor sense paraules.
1: Sí, però tampoc hi ha una constatació exacta d'això i és una tradició molt arrelada, però realment una cosa tan excelsa és només Mahler parlant a la persona que estime, només adreçant-se a ella, és només aquest context o és alguna cosa més gran, no? Que pot ser, que sigui el germen, no? L'enamorament. No dic que no, perquè no en tinc ni idea, però em fa l'efecte que és d'un abast molt i molt, molt immens. I, de fet, aquest Adagietto fa recordar com si fos una versió només instrumental d'aquell Lied sobre Rückert, meravellós, que va escriure poc abans, que es diu Ich bin der Welt abhanden gekommen, he abandonat el món. Per tant, ja ens situem en una altra tessitura. És aquell Lied on la persona ha estat molt temps en aquest món, però ara ja fa molt que no es parla d'ella, es pot ben bé creure que ha mort, continua dient que està morta per al món i que reposa en un lloc tranquil, sense recel, amb amor, amb una cançó. Per tant, si sentim aquell Lied, ben bé que podem contraposar, i aquest Lied és el comiat.
0: I, de fet, aquest Adagietto es va fer famós als anys 70 per la pel·lícula de Luchino Visconti, aquella mort a Venècia, i allí aquest mateix fragment queda associat també a la pèrdua i a la mort.
1: I quin poder, no?, que té el cinema, no?
0: I per tant.
1: I per associar-nos una música i quedar-la ja sempre més...
2: identificada.
1: Identificada amb aquella imatge, perquè Mahler podia dir el que volgués, però és que Visconti i el Dirk Bogarde, a casa meva era Dirk Bogarde, devem haver de dir Dirk Bogarde, no sé, però
2: queda associat... Ens entenem, Montse,
1: sí,
2: tranquil·la.
1: No? Queda associat a la tinta. Clar, del sí. Cabell que d'això i aquella mort a la platja, aquella imatge... molt bonica, però tan terrible, no?
2: Molt.
0: Montse Aguilera, a quina hora sentirem aquest concert?
1: Doncs això a partir de les 11 del matí.
0: No marxarem de l'estudi, ens quedarem aquí amb l'aire condicionat i sentint a la Montse.
2: Home, amb aquests tres grans compositors.
1: Home, doncs sí. Tres grans obres, i
2: exacte.
1: Tant.
2: Exacte. Montse, gràcies per acompanyar-nos un dia més. T'esperem dimarts,
1: sí, exacte,
2: de la setmana
1: dimarts.
2: Que ve.
1: Dimarts hi tornem.
2: Bon cap de setmana.
1: Amb Jordi Savall.
2: Ui. Jordi Savall, que permeteu-m'ho dir, avui inaugura el Festival de la Porta Ferrada, Rosa.
0: Home!
2: Amb una proposta magnífica, magnífica, perquè el que farà aquest vespre, Jordi Savall, és fer una interpretació que li ha posat el nom de La Ruta de la Seda, que és una proposta que coincideix amb el setè centenari de la mort de Marco Polo i que resseguirà musicalment el viatge del mercader de Venècia entre els anys 1271 i 1295. I això ho farà de la mà del conjunt Hesperion 21.
0: Només bones notícies en aquest programa, ho veieu, no?
1: Això és meravellós, eh?
0: Meravellós. Montse Aguilera.
1: Però hem de quedar aquí, eh? Catalunya Música.
2: Molt bé.
1: Gràcies. Vinga, adéu-siau.
2: Adéu.
3: Tots els matins del món, versió...

0: I Rosa, quan falten 8 minuts perquè arribem a les 10 del matí, continuem precisament amb la cinquena sinfonia de Gustav Mahler.
1: Fantàstic.
0: Perquè serà la peça amb la qual la Jove Orquestra Nacional de Catalunya, que és el planter de les noves fornades de músics del nostre país, culminarà aquest any el seu 125è encontre. I ho farà interpretant sota la direcció del seu mestre titular, Manel Valdivieso, en tres concerts. El primer, aquest diumenge, a l'Atlàntida de Vic. El segon, dilluns, al Palau de la Música Catalana. I l'endemà, dimarts, a l'Església de Sant Domènec de Cervera.
1: Doncs un centenar de músics de la JONC d'arreu del país, amb edats compreses entre els 18 i els 25 anys, estan concentrats des del 5 de juliol preparant aquesta obra colpidora del compositor austríac a l'Atlàntida de Vic, mentre van rebent classes magistrals de professors que són membres de la prestigiosa Orquestra de Cambra Mahler, formació de prestigi mundial, capaç de produir un so únic i totalment distingible, i que va ser creada l'any 1997 pel mític director italià Claudio Abbado, tot un referent de la direcció orquestral.
0: I aquesta 125a trobada marca els 15 anys d'aquesta col·laboració de l'Orquestra de Cambra Mahler amb la JONC, que va més enllà d'aquests encontres, perquè també ofereix a alguns dels joves músics de la JONC l'oportunitat, atenció, única de poder tocar en concert amb l'Orquestra de Cambra Mahler. Ens ho recorda Manel Valdivieso, el director titular de la JONC.
2: Per nosaltres, la relació amb la Mahler Chamber és una pedra de toc, és un punt clau, no només perquè és una orquestra de primera divisió, però de primeríssima divisió mundial, no només musicalment, també com a model de gestió i com a exemple de col·lectiu musical molt modern, molt adaptat als temps que corren. Però, a més, és que ells preparen els joves de la JONC que participaran a la seva acadèmia. És a dir, des de fa 15 anys tenim aquest conveni amb ells, que fa no només que vinguin com a professors una vegada a l'any almenys, sinó que hi hagi unes audicions internes. Els músics de la Mahler Chamber escullen els joves de la JONC que aniran a participar a la seva acadèmia. Què vol dir? Que durant dues setmanes, al mes de gener o de febrer, estaran preparant un programa amb la Mahler Chamber i que prepararan un programa amb ells i fan gira de concerts amb ells. De manera que el balanç que nosaltres podem fer d'aquesta participació, en fi, no podria ser més bo.
1: La sinfonia número 5 en do sostingut de Gustav Mahler ha estat escollida com a protagonista del 125è encontre i dels tres concerts que la JONC oferirà per Catalunya. I el mestre Valdivieso ens explica que han escollit aquesta obra per un motiu molt concret.
2: Per la JONC és important, és la primera vegada que la JONC la farà, però també per Mahler Chamber és una obra molt important, que de comú acord hem vist que ens interessava fer aquesta pel lloc que ocupa aquesta sinfonia en la història de la música, en la història de la sinfonia. És una obra en què Mahler enceta un camí nou, deixa una mica de banda les primeres sinfonies en què ha fet servir el material de les seves pròpies cançons o del cançoner popular alemany, i s'endinsa en un període que és purament simfònic, a part de la veu, i resumeix en aquesta sinfonia tot el simfonisme anterior, tot el simfonisme clàssic, diguéssim, anterior, i el projecta endavant amb un llenguatge moderníssim. Aleshores, és una pedra de toc que marca un abans i un després de la història de la sinfonia. Ens va semblar que era ideal per tot això.
0: Doncs val la pena no perdre's aquests tres concerts del 125è en contra de la JONC, que recordem-ho, se celebraran aquest diumenge a l'Atlàntida de Vic, dilluns que ve, 13 de juliol, al Palau de la Música Catalana i l'endemà, 14 de juliol, a l'Església de Sant Domènec de Cervera.
3: Un estiu per escoltar sense pressa. Tots els matins del món. Versió estiu.
0: Sense pressa arribarem a les 10 del matí i, com sabeu, l'estiu és un festival, i a Europa a l'estiu també és un festival de festivals, i al programa ens en volem fer ressò. Per exemple, Rosa, llocs com Verona i Pesaro a Itàlia, Salzburg i Bregenz a Àustria, Bayreuth, de la qual

0: fidel a la seva tradició i que ha fet de Mozart un dels seus pilars.
1: Exacte, i aquest any ha programat La flauta màgica, amb la direcció de Leonardo García Alarcón, al capdavant de la Capella Mediterrània i el cor de cambra de Namur. I el repartiment reuneix estrelles com la soprano Sabine de Bielne, en el paper de la reina de la nit. I aquí la teniu amb la seva gran escena.

0: I quina meravella la soprano Sabine de Vielen com a reina de la nit, Xavier.
1: Exacte. I Rosa, deixa'm dir als oients que tindrem la sort de sentir de manera íntegra aquest brillant títol de Mozart aquí a Catalunya Música. Això sí, serà en tornada a vacances al setembre. Serà el segon dissabte de setembre al programa Directe a l'Òpera que un servidor condueix gràcies.
0: Molt bé.
1: I la sentirem gràcies a l'enregistrament que n'ha fet Ràdio França.
2: Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya Música, on vulguis i quan vulguis. Tots els matins del món, versió estiu. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
0: I continuem a Tots els matins del món, versió estiu. Ara mateix són les 10 i un minutet.
1: Us acompanyem tot aquest mes de juliol en el magazín musical de Catalunya Música i d'aquí res conversarem amb la jove soprano Elionor Martínez. Des d'aquí faig, Rosa, un pronòstic
0: aviam,
1: que de ben segur compartiràs. Té per davant una carrera artística plena d'èxits.
0: Home, tinguéssim tan segur el número de la grossa. Escolta, però vaja, acabarem la primera setmana de programa amb la Victòria Palma amb una trobada íntima ben especial amb Frederic.

0: Chopin i no podem dir res més. Ja tenim amb nosaltres la convidada d'avui i, Xavier, ens fa molta il·lusió que ens acompanyi perquè, de ben segur, com tu deies, en el futur ens sentirem a parlar molt i molt bé.
1: Elionor Martínez, bon dia.
2: Hola, bon dia.

0: Elionor, et sentim interpretar Geheimes, de Franz Schubert, una joia de lead gènere en el qual t'has especialitzat i pel qual aquest any has estat premiada amb el guardó Oratori Lead del prestigiós concurs Tenor Vinyes. Et sentirem aquest estiu interpretar aquest gènere?
1: Doncs sí, tinc la sort de poder fer diversos recitals, dos dels quals són uns premis que vaig guanyar al concurs Vinyes, com deies, i sí, és un gènere que cada vegada gaudeixo més, que estic molt contenta de poder descobrir i bé, doncs, de portar-lo també al públic.
0: Premis que al concurs Vinyes te'n vas endur 10.
1: O
0: sigui,
1: premis.
0: Que déu-n'hi-do, vas anar a casa amb un bon cabàs, eh?
1: Sí, sí. De fet, encara els premis físics els he de portar perquè pesen bastant cadascun. Sí, va ser una sorpresa i, de fet, sí, encara hi penso, doncs em sorprèn. Bueno, i amb molta alegria, evidentment, no m'ho esperava gens.
2: Elionor, bon dia. Escolta, jo et volia preguntar, quan et vas adonar que la veu seria el teu gran instrument? Perquè tu no vas començar amb la veu, vas començar realment amb un instrument.
1: Vaig començar amb el piano i la veu va arribar una mica de rebot quan amb 15 anys vaig dir que no volia tocar més el piano i que deixava l'escola de música, i els pares em van insistir, no?, en trobar un segon instrument. En aquest cas va ser el cant, perquè m'agradava moltíssim, havia estat als cors de l'escola de música i més tard a l'Orfeó Català, i va ser potser allà, al cor jove de l'Orfeó Català, on molts companys estaven estudiant cant al superior, i doncs va passar a ser una possibilitat, una realitat també, i vaig començar a estudiar cant, i el camí doncs em va anar portant una cosa, una altra, un premi, un escenari, i va anar, bueno, va ser, diguem que no ho vaig triar, sinó que realment el camí em va triar a mi.
0: I d'on et ve aquesta afició per la música?
1: Doncs jo crec que ve una mica de que a casa estàvem sempre envoltats de músics. Els pares no són músics, però són grans amants de la música. Et diria que pràcticament cada setmana anàvem a un concert, i que sonava molta música a casa, sobretot música clàssica, tot i que tots els estils. Però sí, jo diria que ve ben bé perquè vaig créixer envoltada de música.
2: Jo et volia preguntar, estàs en un moment molt dolç de la teva carrera, però t'ha costat gaire obrir-te camí en el món de la música? Perquè, és clar, moltes vegades no és només entrar-hi, sinó que també després és mantenir-s'hi.
1: Sí, sí, al final és veritat que pot ser això molt difícil entrar-hi, no? És un cercle, doncs, segons en quina regió, bastant tancat, però un cop hi ets, doncs, tinc la sensació de que si després de cada concert tu estàs contenta, l'equip està content, doncs és probable que et tornin a trucar, no? Evidentment, darrere d'això, doncs, hi ha estudi, hi ha això, perseverància, hi ha... Però bé, un cop he pogut fer un petit forat en aquest món, doncs crec que de moment hi soc i espero ser-hi molt més.
2: I en el començament, les beques, que en el teu cas concret van tenir, doncs, un pes important, com ho valores una mica?
1: És veritat que tant la beca Ferrer Salat per estudiar al Liceu com després la Salvat Beca Bach, que em va donar aquests primers escenaris i també la introducció al món de la música barroca, doncs que amb dues coses han fet que m'han marcat molt el meu camí, no? I m'han donat aquests primers espais per estudiar i per cantar en un escenari.
0: I és que estem parlant d'una soprano, una jove soprano que ha treballat ja amb directors tan importants com Ton Koopman, Andrés Gaveta, Salvador Brotons, i cantes, atenció, regularment sota la direcció del gran mestre Jordi Savall, eh? Aquí et tenim amb un enregistrament recent de la gran missa en do menor de Mozart amb Le Concert des Nations.

0: Eleanor, explica'ns què és aquest esplèndid fragment.
1: Ai, això, bueno, és una de les músiques més delicioses que he cantat mai.
2: I potser difícil.
1: També la més difícil.
2: És que és molt difícil.
1: Sí, sí, és realment difícil i sobretot que el públic no noti que això és difícil.
2: És
1: perquè
2: increïble.
1: És com estar levitant durant 8 minuts amb una cadència que encara és més difícil que tot el que acabes de cantar abans.
2: Escolta, Leonor, quina relació tens amb el mestre Savall? És a dir, a mi m'agradaria que ens expliquessis què se sent quan tu estàs en un escenari i a la teva dreta, o és igual, a la teva esquerra, tens el mestre Savall. Perquè a mi em sembla que deu ser, no sé com ho veus tu, Xavier, que deu ser un senyor que imposa.
0: Home,
2: molt.
0: Fa respecte, no?
2: Fa respecte.
1: Fa respecte, sí, però jo crec que és una de les persones que més tranquil·litat i pau transmet a l'escenari. És una... Bé, si el veieu ja dirigir i caminar, té una espècie d'aura, una cosa realment... Sí, gairebé mística, podríem dir, i ho sap transmetre molt bé. Així que sí, és una experiència molt bonica.
2: I tant.
0: Quan va ser el primer contacte que vas tenir amb el mestre Savall?
1: Doncs va ser el 2018, que vaig fer la primera acadèmia. Jo estava al cor i fèiem un parell de projectes amb ell. Va ser molt xulo perquè... El mestre Savall havia estat un director que jo havia anat a veure moltíssim quan era petita, no? De fet, potser em fixava més en els seus músics que en ell quan jo era petita, doncs, sí, i amb aquesta música, doncs, espanyola i tan xula. I de cop estava jo a l'altra banda, o sigui, el veia dirigir però li veia la cara. I sí, ho parlava amb el meu pare, amb la meva germana, dic, no m'ho crec que ara estigui jo en aquesta banda. I va ser molt xulo i doncs a partir del 2018 vaig començar a cantar regularment amb la capella, amb el cor, i ara fa uns anys doncs em vam començar a proposar alguns projectes com a solista i aquí estem.
0: I aquí estem i estem en el moment en què la crítica diu de tu que ets segura, sempre perfecta. Això és són paraules majors, eh?
2: Home, i tant.
0: Que tens una veu magnífica i un timbre brillant, i això ho hem constatat amb aquest enregistrament. I escolta'm, promotors de concerts com en Josep Maria Prat, d'Ibercàmera, afirma això.
3: Ara diré una cosa que és una mica arriscada. Una certesa. Les personalitats no es repeteixen. No hi haurà mai una altra Victòria dels Àngels, no hi haurà mai una altra Alicia de la Rocha, no hi haurà mai una altra Pau Casals. Això no existeix. Les personalitats són úniques, sí, afortunadament. Sí. Però sí... Les possibilitats creen uns espais que un altre artista pot ocupar. I això sí que ho vaig entendre, ho he entès al cap dels anys. Jo recordo quan estava amb el Richter fa molts anys, jo veia el Polini i l'Argric fa molts anys, i eren com, Déu, veia com enanitos, no? I després ells van ocupar l'espai que ocupava el Richter. Doncs jo crec, i si em sentirà, la Leonor s'enfadarà, jo crec que la Leonor pot ocupar una part de l'espai de Victòria dels Àngels. Per repertori, per musicalitat i per qualitat.
0: Enfadada o no, enfadada, Leonor?
1: Enfadada, no.
2: No, però pot estar enfadada, això.
1: No, esclar que no. Però, no sé, no m'atreviria a dir això mai, evidentment. Doncs, quina il·lusió, no, que ho pensi així. La Victòria dels Àngels és una artista espectacular, excel·lent, a qui escolto sovint... I tant de bo algun dia poder arribar a ser una sabata d'ella.
2: Escolta, precisament al desembre oferiràs un recital a Madrid dedicat a la figura de Victòria dels Àngels, és així, no?
1: És així. Ha estat un repertori que hem triat amb la pianista amb qui tenim el duo d'elit, l'Olivia Tsauk,
2: sí.
1: I són obres o compositors doncs, que la Victòria va anar cantant bastant al llarg dels anys, com podria ser Montpou o... Sí, d'altres, sobretot compositors catalans, amb alguns francesos, i ens fa moltíssima il·lusió doncs, combinar aquesta música pensant en ella, pensant en el seu llegat, i tant de bo doncs, que la gent rebi aquest amor que hi tenim per ella.
0: Precisament amb la Olivia Tsauk debutaràs al Festival Cervià de Terra, al setembre, i també amb un repertori amb peces que ara citaves de compositors catalans, Toldrà, Montpou, Granados... T'hi sents còmode amb aquests compositors?
1: Sí, perquè al final és veritat que és un llenguatge doncs, que sento a prop, que he anat treballant molt, a banda està també que és la meva llengua, I és un repertori que ens encanta descobrir a les dues, que el portem moltíssim a Suïssa i que encanta sempre. Vull dir que rebem de, tant de públic d'aquí com d'allà, doncs tot aquest positivisme.
0: I com és que el públic suís, que segurament no coneix en profunditat aquests compositors catalans, perceben aquesta qualitat i els reben tan bé?
1: Doncs jo crec que és perquè és una música molt transparent, molt fàcil de sentir, que et porta doncs, totes aquestes emocions, que s'allunya bastant del que seria el lied tradicional alemany i que potser ells estan més acostumats a sentir. I bé, a més, si la música té un toc espanyol, doncs també triomfa de seguida.
2: Hi ha una cosa que la Leonor Martínez fa molt i molt bé, que seria cantar doncs, en diferents llengües, català, castellà, alemany, francès, amb una dicció perfectíssima, gairebé perfectíssima, sí, diguem-ho així.
1: Bueno.
2: Sí, una, molt bona. A què es deu aquesta facilitat o aquesta versatilitat que tens?
1: Bé, es deu a estudiar alemany i a estudiar una mica de fonètica i a demanar sempre ajuda que hi ha alguna paraula, alguna frase, alguna cosa que no acabo d'entendre. És part de l'estudi, jo crec, d'un cantant, doncs, tenir un coneixement en les llengües en què canta, un mínim, almenys, doncs, perquè has d'entendre els textos, perquè els vols transmetre. I amb l'addicció, doncs, de posar-te davant d'un mirall i veure com de bé es mou la llengua per poder pronunciar totes aquestes paraules.
2: Però una certa facilitat sí que la tens.
1: Bueno,
2: una miqueta, sí.
1: Potser una mica, però...
0: Escolta'm, l'actuació al Festival de Cervera de Ter que comentàvem serà al setembre, el dissabte 19 de setembre, ja al capdavall de l'estiu. Però on més actuaràs aquest estiu?
1: Doncs aquest estiu estaré al Festival Jordi Savall amb dos concerts. Un concert preciós de músiques angleses amb un consort de viola de gambes, amb en Jordi Savall a la primera viola, a la viola soprano, i un altre concert que dedicarem a l'Eclipse, que hi haurà aquest any a l'agost, i que doncs passarà on serem, en aquesta part del territori català.
0: Que es porta molt de secret, això, no?
1: Ja, sí, no
0: podem dir
1: res. I no
0: ens pots desvelar absolutament, perquè tinc entès que agafareu el públic, l'empaquetareu amb un autocar, sense saber ben bé on van.
1: Bé, nosaltres els músics tampoc sabem tant,
0: no?
1: No, jo crec que tothom intenta guardar el secret allò fins al final, però que serà xulo i memorable... N'estic convençuda.
2: Segur que sí. L'any passat vas protagonitzar el concert inaugural de la Schubertíada de Vilabertran, juntament amb el baríton Ferran Albric i la pianista Victòria Guerrero. Un concert, deixem-ho dir, Xavier, magnífic.
0: Perquè va ser-hi.
2: Jo hi era, magnífic, puc dir-ho. I dos anys abans, el 2023, ja hi vas participar becada en el programa Lead the Future i vas obrir el recital amb tres cançons de la Clara Schumann, una de les quals aquesta, Màgia de l'amor.

0: Jo gairebé que aplaudeixo.
1: La veritat, que jo gairebé estic a punt, eh? Però vaja.
2: Deixa'm saber una curiositat. Com se sent una cantant sentint-se ella mateixa?
3: Uf, doncs et diria que analitzant moltíssim cadascuna de les coses, intentant també desconnectar una mica i pensar, bueno, va, no està tan malament.
2: Home, malament ja et dic jo que no, eh? Està.
0: Elionor, aquesta actuació va ser el teu primer contacte professional amb el món del lead i de la cançó? Va ser aquesta, en concret?
3: Sí, a banda d'haver estudiat lead al conservatori i de començar a fer algun petit concert doncs, amb l'Olivia, però aquest va ser el primer escenari, a més, en un lloc com la Schubertiada, no? Vull dir que va ser realment impressionant, una acadèmia preciosa, vam aprendre moltíssim i vam voler continuar doncs, aprofundint en aquest repertori.
2: I com vas iniciar-te en el món de l'oratori i del lead? I en quin moment vas decidir que volies dedicar-t'hi professionalment?
3: Doncs potser seria en Bach. Bach em va portar, a banda d'aquesta estima per la música, doncs aquesta Salvat Beca Bach, que em va oferir els primers escenaris, i la veu potser també que quadrava, no?, amb aquest repertori barroc, que després va anar desenvolupant cap a un repertori més clàssic, i l'oratori és un gènere que m'ha agradat moltíssim, doncs aquesta senzillesa, no?, d'estar davant, potser amb una partitura o no, però tenir el públic davant de cantar-los i en ells i sí, trobo que és un gènere molt, molt especial.
2: I és un gènere que no té xarxa, és a dir, que aquí pràcticament el que deies, és a dir, qualsevol sortida de carril de seguida es percep.
3: Sí, sí, és ben bé que és transparent. A més, molta gent doncs, coneix les passions de Bach. Veus que el públic no sap, va allà perquè sap el que va. I sí, hi ha un marge de dir, ui, vigilem, no? Però també és el que ho fa potser especial, no? De dir, doncs canto això i ho presento així i ja està. I el públic ho rep i és molt bonic.
0: Si els nostres oients han passejat una mica per Barcelona aquest últim mes, jo crec que deuen haver vist, Xavier, crec que tu també ho deus haver vist,
2: exacte,
0: unes banderoles enormes penjades dels fanals de la ciutat i dius, però si és la Leonor, que està allà, perquè clar, en realitat la nostra convidada serà l'artista resident a l'Auditori de Barcelona aquesta propera temporada. Què et comporta això? Què significa per tu?
3: Doncs em sento molt, molt honorada, no? de ser un artista resident, em fa moltíssima il·lusió. Seran molts concerts a l'auditori en formats molt diferents, que això és el que trobo més interessant, no? Des d'un concert doncs per la presentació on estaré cantant a capella obres de Kurtak, des d'un recital amb l'Anna Urpina, el violí, fins a l'oratori de Nadal, passant per sonates de Buxtehude, vull dir que seran molts formats i és un repte, evidentment, és un repte doncs, fer bé tots aquests concerts, però també estar això a l'alçada, no?, d'aquests artistes residents d'una casa com l'Auditori.
2: Inauguraràs la temporada de cicle de música antiga de l'Auditori de Barcelona.
3: Sí, sí, és pressió, però bé, amb moltes ganes de fer-ho sempre i els concerts inaugurals tenen una energia sempre molt, molt especial.
0: I per la temporada que ve has estat seleccionada per l'European Concert Hall Organization com una de les 6 Eco Rising Star. Això també és molt important. Què representa?
3: Doncs això representa que faré uns 15 recitals amb les sales de concerts més grans europees. A més, a sota d'aquesta organització, doncs que aposta molt pels joves talents i que té molt de poder, no? I serà més un recital que he pogut triar, que el farem amb en Josep Maria Prat, a la Tiorba i a la guitarra barroca espanyola, amb un repertori barroc doncs, europeu, passant per una mica per compositors doncs, rellevants i compositores també, i a més estrenarem una obra de l'Anna Capmany, que em fa molta il·lusió doncs, portar a sales doncs, això, com a Amsterdam o a Hamburg.
0: Sí.
2: Equipaments que ja coneixes, com la Filharmonie d'Hamburg, aquest edifici que és meravellós, que és una preciositat no només arquitectònicament, sinó també a nivell de sonoritat, la Filharmonie de París, festivals com el Festival Bach de Leipzig o el de Salzburg, que també això són paraules majors, eh? I per descomptat, també aquí a casa, al Palau de la Música Catalana. Quina relació hi tens? Abans ens comentaves que vas començar una mica tota la teva carrera de cant amb l'Orfeó. I quina relació hi tens, hi tindràs i has tingut amb aquest equipament?
3: Sí, és casa. El Palau és casa. Sempre ho dic, és arribar allà, veure el llum, les muses i sentir-me a casa. I van ser gairebé 6 anys amb el cor jove, molts anys per veure aquella sala i per sentir-m'hi a gust. I després doncs, he tingut la sort d'anar-hi tornant des de concerts amb el cor de cambra fins a solistes i doncs, ara acabaré aquesta gira del Rising Star al Palau, no? És tant la sala gran com el petit palau, són dos llocs on m'hi sento molt, molt còmoda i trobo que és una sort i poder continuar fent música allà.
0: I recordaràs el 2026 per totes aquestes coses que hem dit, que són molt importants, premis i etc. I també l'aspecte personal, perquè has estat mare per segon cop. Jo m'imagino, Xavier, la Leonor Martínez amb els seus dos nanos. Tu t'imagines que et canta una cançó de bressol a Leonor Martínez? I jo et volia preguntar, hi ha alguna cançó que els agradi especialment als teus nanos? O a tu, al revés, a tu t'agrada cantar alguna cançó especialment?
3: Doncs els canto molt una cançó a la Princesa Negra. És una cançó que vaig aprendre a l'escola de música, al cor, una cançó molt tendra, molt dolça i que els agrada. I a mi també m'agrada molt perquè em porta doncs, potser aquell inici del cant.
2: I com compagines el fet de ser mare, de tenir dos fills, amb la carrera artística que ens acabes d'explicar?
3: Doncs, de moment, viatjo amb ells. Els porto amb mi, amb algú que m'ajuda, no?, mentre assajo, mentre hi ha els concerts, i la veritat és que doncs, és una gran logística i és més cansat doncs, perquè quan s'acaba l'assaig toca anar amb els nens, ara prepara un biberó, ara fes el que sigui, però també em dona una perspectiva doncs, potser diferent, no? Surto a un escenari a gaudir allò, perquè ara és el moment d'estar a l'escenari i després ja serà el moment d'estar amb els nens, amb el que sigui. Vull dir que al final sí, no és fàcil, però crec que és molt bonic i molt important doncs, també fer veure que és possible, no? Que tot i la gran logística i les dificultats, doncs que ningú no vulgui no ser mare perquè potser ja no la tornen a convidar.
2: I els equipaments o els programadors se sorprenen o això és un fet habitual a Europa?
3: No, sí que hi ha sorpreses, no? D'arribar a l'assaig amb un cotxet i de dir, un moment, que...
2: L'aparco aquí, però
3: què
2: clar.
3: Què vols dir? Sí, però sempre, en general, molt positives, no? De seguida et volen ajudar amb tot el que puguin. Suposo això perquè no es veu tant i perquè, ja que hi és, doncs és xulo poder ajudar aquesta mare o aquest pare que ve amb els nens.
0: Jo recordo que una vegada em vas dir que el cant era una carrera on mai, mai, mai podies deixar d'estudiar. Estem en aquest punt, diguéssim?
3: Sí, estem en aquest punt perquè estic de baixa de maternitat, però amb la partitura al costat.
0: Imagina't.
3: És.
2: I, escolta'm, sents que la teva carrera artística va molt de pressa?
3: Doncs, sobretot aquest any, una mica. Sí, perquè han passat moltes coses i perquè no tens tant de temps d'asseure't i pensar una mica, no?, i de pair-les. Va ser, doncs, això, amb el Vinyes, 3 dies després estava començat una producció, llavors no tens aquest temps de poder pensar en el que has fet i de que acabi tot de sentar-s'hi. Però alhora, suposo que és molt positiu que hi hagi una producció darrere d'una altra, que això també et fa estar molt en forma i continuar aquest estudi i aquest gimnàs del cant.
0: És molt habitual que molts cantants marxin a l'estranger primer a formar-se, que tu ho vas fer, vas anar a Basilea a estudiar el màster, i després s'hi quedin, perquè de vegades és molt més senzill, no?, estar centre a Europa. Però a mi m'agradaria que ens expliquessis la persona que et va dir has de veure món, has de marxar, no et pots quedar aquí, seria una gran equivocació.
3: És la Dolors Aldea. És un pilar en la meva carrera de cant. És una persona i un artista espectaculars. I va estar de públic al Vinyes i ho va gaudir i ho va celebrar amb mi d'una manera tan bonica. No? És com tenir-la allà com a referent i que m'acompanyés en aquests inicis i que em sabés guiar, és una sort haver-la trobat en el meu camí.
2: I com et definiries com a cantant?
3: Bona pregunta. Potser m'agrada dir que transmeto aquesta senzillesa a l'hora de cantar, i no sé, un estat de pau, de poder fer sentir la gent que aquell moment és un moment per seure, per escoltar i per deixar-te endur.
0: Escolta, jo et volia preguntar, actualment, en tot el panorama de cantants, amb les coneixences que arribes a tenir, que canteu a molts llocs i teniu doncs molts companys, no?, que són aquests companys que a vegades t'ajuden, amb quin et pots emmirallar, diguéssim? Qui dius, ostres, aquesta persona, no només per com canta, sinó pels valors que l'acompanyen, és una persona doncs que a mi m'agrada especialment.
3: Doncs et diré que és una companya amb qui treballem molt a Mansavall, és l'Eulàlia Fantova. És una mezzosoprano.
0: I tant.
3: Que com això, com no para. Vull dir, és una persona que és tan activa, passa d'un lloc a un altre, et transmet aquesta vitalitat i aquestes ganes de continuar estudiant. També, quan tinc algun problema tècnic, és un àudio de WhatsApp, Eulàlia, m'ajudes amb això? I sempre està disposada a ajudar-te. I és una gran companya quan compartim projectes i, a més, és una gran padrina del meu primer fill.
0: Caram! això millor encara. Molt sí. Bé.
2: I aquesta inquietud que vaja, que segurament tens i que evolucionarà en els pròxims anys, això potser és massa aviat d'encara plantejar-s'ho, però on et veus, per exemple, en quin gènere, en quina tessitura, en quines obres, no sé si el món de l'òpera t'atrau, no t'atrau?
3: Sí, em veig, tant de bo, continuant fent passions de Bach i misses de Mozart, perquè les gaudeixo moltíssim, però m'encantaria també doncs provar aquests primers escenaris d'òpera. La temporada que ve tinc la sort de fer un petit paper al Teatro Real de Madrid i espero que això doncs obri alguna porta a continuar trepitjant escenaris d'òpera.
2: Quin paper faràs?
3: Doncs faré el petit pastor d'una òpera de Wagner, us convido a venir, que és realment una cosa doncs molt diferent del que estic acostumada, però amb moltes ganes també de conèixer doncs com funciona un teatre d'òpera i els cantants que hi haurà.
0: I per acabar, la Leonor Martínez està oberta a tot el que vingui?
3: Sí, estic segura que ho puc cantar. Vull dir, crec que ser conscient de que pots defensar el que t'ofereixen és molt important, de no dir que sí a absolutament tot, perquè potser la veu no és capaç de fer allò i no estarà segura,
0: perquè
3: estaràs
0: també
3: patint,
0: va canviant, clar.
3: Evidentment. Però sí, tant, estic oberta a propostes i a tot el que pugui venir.
2: Que serà tot i tot molt bo, segurament. Leonor Martínez, soprano, una jove soprano que avui ens ha acompanyat. És un plaer haver-te tingut al programa de Tots els matins del món, versió estiu. I em queda una frase, aquest desig de transmetre serenitat i serenor. Jo crec que els oients, a aquesta hora del matí, que vaja, estem tots molt actius i amb aquesta calorada, segurament que ha estat, vaja, un moment deliciós i d'una serenor absoluta.
0: I tant que sí.
2: Gràcies per haver
0: vingut, Leonor.
3: Gràcies.
4: Música, paraula i festivals. Compartim l'estiu? Tots els matins del món, versió estiu.
2: I després, Rosa, d'aquesta conversa tranquil·la que hem mantingut amb la soprano Leonor Martínez, on podem estar millor quan passen 3 minuts de 2:15 que sota l'ombra del nostre lledoner?
4: A l'ombra del lledoner, amb Raimon Colomer.
0: Enlloc, no podem estar millor que a l'ombra del nostre lledoner. Primera nota. La figura del caminant apareix una vegada i una altra en la música de Schubert.
2: És el símbol d'aquell que cerca un lloc al món i avança ple d'esperança i també ple de nostàlgia al mateix temps.
0: En el lit El caminant a la lluna es converteix en una confident silenciosa del protagonista d'aquest viatge.

0: és el lit, el caminant a la lluna, de Franz Schubert, interpretat pel baríton Florian Bosch i el piano Roger Vinyoles.
1: I la segona nota del Raimon Colomer diu Patrimoni musical català. I després afegeix Jordi Cervelló coneixia el violí des de dins i això es nota en tota la seva obra.
0: És el seu perpetuum mobile, combina brillantor tècnica i una escriptura molt natural per a l'instrument.
1: És una bona mostra del talent d'un compositor que ocupa un lloc ben merescut a la música catalana contemporània.

0: Quina peça de Jordi Cervelló, el Perpetuum Mobile per a violí i piano, que ens ha interpretat Àngel Jesús García al violí i Manuel García Morante al piano.
1: Temps de música. Temps d'estiu. Tots els matins del món. Versió estiu.
2: Xavier, tu t'adones que fa una estona hem anunciat que la Victòria Palma avui ens ve acompanyada d'un gran músic.
0: I no ens hem pogut estar, eh? L'efecte sorpresa ens ha menjat i suposo que la Victòria això ens ho tindrà en compte.
2: Home, li podem dir una cosa del tipus... Victòria, ho has d'entendre, ens feia tanta il·lusió dir que avui ens parlaves de Frédéric Chopin.
0: Sí, i li direm...
1: Trobades íntimes amb Victòria Palma.
2: Victòria, bon dia. Ja ho veus, ho hem anunciat. No ens ho tens en compte, no, això?
3: No us ho tinc en compte perquè entenc que Chopin és Chopin. Bon dia a tothom.
2: Bon dia. Com has plantejat, a veure, aquesta trobada íntima?
3: Doncs mira, avui vull que anem a Polònia, en concret a Varsòvia. I vull que hi anem amb aquesta música i les següents indicacions.

0: no s'ha de tocar fort, sinó més aviat romàntic, tranquil, melangiós. Ha de donar la sensació de contemplar amb tendresa d'un cop d'ull mil records estimats. És com meditar en un clima primaveral sota la llum de la lluna. Això li explicava Frédéric Chopin, el jove Frédéric Chopin, per carta a un amic de com volia que s'interpretés aquest moviment lent del seu concert per a piano número 2.
1: I escolta'm, Victòria, on ens porta aquesta música quan va escriure aquest concert?
0: Doncs mireu, l'escriu a finals d'agost del 29, del 1829. Chopin aleshores tenia 19 anys. Havia marxat 2 setmanes a Viena, era el primer cop que trepitjava aquesta ciutat, i van a fer 2 concerts amb un gran èxit al Teatre Imperial. I tan bon punt es va resituar a la tornada a la seva ciutat a Varsòvia, va seguir treballant en aquest concert que el tenia a mitges. Fins aquell moment era la seva composició més important, aquest concert que estem sentint, aquest concert per a piano, en fa menor conegut amb el número 2, tot i que és el primer que va escriure, però com que es va publicar posteriorment ha quedat com el número 2. I amb aquest concert es va presentar per primera vegada davant del seu públic el 3 de març de l'any 1830, en un concert privat al Saló de casa seva, del Chopin, i uns dies més tard feia el seu debut oficial al Teatre de Varsòvia.
2: I és veritat, Victòria, que no li agradava gaire aquest concert. Això és possible?
1: No m'ho puc creure.
0: Doncs teniu raó, no li agradava gaire. No acabava d'estar del tot satisfet. A més, clar, és que ja estava en la gestació del seu segon concert en mi menor, aquest concert que porta el número 1, però que es va publicar abans. Per tant, és el concert número 1 que es havia estrenat. Es va estrenar l'11 d'octubre d'aquell mateix any, d'aquell 30, i que seria la seva darrera actuació a Varsòvia.

0: I, Victòria, com és que va marxar?
1: Doncs mireu, el seu pare i els seus mestres sabien que si volia triomfar internacionalment, doncs havia de marxar a les grans capitals europees, que eren Viena, eren París. I aleshores ell tenia 20 anys, i a Varsovia ja era considerat com un geni musical indiscutible. Però finalment va decidir marxar. No li va ser fàcil, perquè tenia un caràcter extremadament sensible, patia, podríem dir, d'una forta melangia crònica, i tenia molts dubtes i molta por de marxar. Va retardar el seu viatge, fixeu-vos, 2 setmanes per pur vertigen. Sí, però finalment...
2: És curiós,
1: sí,
2: eh?
1: sí, tenia molta por, se sentia molt... Bé, era una persona tan sensible. George Sand li deia, és que passa una mosca, el vol d'una mosca et trasbalsa, li deia. Era molt sensible. I finalment, doncs, com us deia, un carruatge la va anar a buscar el matí del 2 de novembre del 1830, ja per marxar direcció cap a Viena.
2: I es devia convertir en la seva sortida definitiva de Polònia.
1: Exacte, ell no ho sabia. I aquell 2 de novembre, quan sortia cap a Varsovia, imagineu-vos, ell va marxar, i això vull que quedi clar, per motius només professionals, no polítics, perquè a vegades s'ha dit que, clar, estava a punt d'esclatar el motiu del viatge, després, uns dies més tard, esclataria la revolució, no? Era una olla a pressió tota Polònia, però finalment va marxar per motius professionals. El 2 de, com us deia, de novembre, el seu carruatge marxava cap a la frontera i a l'arribar al llogaret de Vola, recordem que ell havia nascut a Zelazovavola, un lloc preciós que es pot visitar, doncs el vehicle es va aturar. Es va aturar la diligència, perquè l'esperava una sorpresa.
0: Quina sorpresa.
1: Quina sorpresa, doncs una sorpresa que li havia organitzat el seu mestre i mentor, Josef Elsner, que era el director del Conservatori de Varsovia. Estava acompanyat d'un nombrós grup d'amics i també d'estudiants del Conservatori. I mireu, ell havia escrit aquesta sorpresa, havia escrit una petita cantata per aquest acomiadament allà al camí, per un cor masculí, i guitarra, escrit expressament per a l'ocasió, i els seus amics i els alumnes del conservatori li varen cantar allà a l'aire lliure. La cantata no l'he trobada, l'he buscada per terra, mar i aire, i no sé, sóc una fura buscant, però és que aquesta no l'he trobada. Si algun oient la troba,
0: que ens ho faci saber.
1: Ho faci saber, que estarem encantats. Només us puc dir que aquesta cantata es titula, bé a dir, com Nascut a la terra polonesa o Nascut a la terra dels polonesos. I diu, nascut a la terra polonesa, que el teu talent sigui celebrat arreu. I quan et trobis a les ribes del Danubi, del Tíber o del Sena, que siguis conegut segons el costum polonès, gràcies a les teves melodies captivadores i allò que fan tan estimada la nostra terra, el mesur i l'entranyable cracovià, que són dues danses poloneses. I els darrers versos diuen, encara que abandonis la nostra terra, el teu cor sempre estarà amb nosaltres.
2: Home, realment és molt emotiu, això emociona qualsevol, eh?
0: Exacte.
2: I jo em pregunto, què devia dir en Chopin?
1: Plorar,
2: no?
1: Com una magdalena. Sembla ser que sí que va plorar moltíssim, però és que encara no s'acaba aquí, perquè en aquell moment el professor i els amics li van lliurar una copa de plata, un calze finament treballada, i el seu interior estava plena de terra polonesa, extreta precisament dels camps de la llar on havia viscut, on havia nascut, que és a Zelazovavola. Elsner va pronunciar unes paraules, li va recordar que allà on anés mai oblidés d'on venia el seu geni i que no deixés d'estimar mai la seva pàtria. I bé, les cròniques diuen que Chopin va pujar al carruatge plorant. I només, com us deia, 3 setmanes després d'aquest comiat, esclatava a Polònia la sagnant insurrecció de novembre. Les fronteres es varen tancar i la súplica dels seus amics es va fer realitat. Li van demanar no tornis, perquè si tornes aniràs al front. Lluita amb el que tu saps fer, que és lluitar amb la teva música. I aquell bocí de terra, doncs, es va convertir en el seu talismà més sagrat. Mireu, la va tenir al damunt del piano de Viena, la va tenir després a París, on s'instal·laria a viure, després als altres llocs on ell visitava. Sempre anava amb aquesta copa, durant els 19 anys següents que va viure, evidentment.
0: O sigui, que la va guardar sempre.
1: La va guardar sempre. Sempre va guardar aquesta copa. Fins que el 17 d'octubre del 1849, després del seu funeral a l'església de la Madeleine de París, els seus amics Van escampar aquella terra sobre el seu fèretre mentre l'enterraven al cementiri de Père Lachaise.

0: I Victòria, aquest rèquiem?
1: Doncs mireu, ell, Chopin, havia demanat explícitament que el dia del seu enterrament s'interpretés el rèquiem de Mozart. I així va ser, però hi ha una cosa que, com que ja temps us explico, no ho tenia pensat, però us ho explico. El funeral es va retardar 15 dies. Per què? Perquè ell volia que cantés, sí o no, la seva gran amiga Pauline Viardot en el seu funeral. Clar, a la Madeleine no podien cantar dones. I al final se les varen empescar, i sabeu què van fer? Sí, sí, és fortíssim. Varen posar una roba negra enorme perquè tapés a la dona, amb ella, Pauline Viardot, mentre es cantava. Hi havia el cor, hi havia el tenor, hi havia tots. I les dues dones van ser tapades. Una d'elles era la seva gran amiga, una de les més amigues que va tenir a París. La varen tapar, se sentia només la seva veu, que també deuria donar morbo, però bé, dona morbo si pot ser d'una altra manera.
0: Exacte.
1: Però en aquest cas dius, mare meva, doncs allà va cantar i es va interpretar sencer aquest rèquiem de Wolfgang Amadeus Mozart. I tot i ser enterrat en aquest cementiri de París, el cor al final el van dur a Polònia. Va ser la seva germana, Ludwika, que tenia, sempre va tenir la seva germana gran, una gran relació, es cartejaven, el van anar a visitar, de fet, estava el dia de la seva mort, ell, com a veure que estava tan malaltó, ja va anar-hi 2 mesos abans per estar al seu costat, va ser la seva germana que el va posar en una urna i es van portar el cor banyat amb conyac.
2: Carai.
1: Sí, perquè es conservés. I el cor, doncs, clar, és el que diu aquella cantata que li escriu el seu professor, no? Li diu, encara que abandonis la nostra terra, el teu cor sempre estarà entre nosaltres. I és el que va voler fer ell. Diu, jo em quedaré aquí, però el meu cor vull que el portis a Polònia. I està, doncs, a l'església de la Santa Creu, es pot visitar, els que som xupanyats, i hem anat així.
2: La Victòria ja l'ha visitat, seguríssim.
1: Sisplau. No un cop, dos. Dues vegades. I és molt maco perquè hi ha una inscripció en llatí que està extreta de l'Evangeli segons Sant Mateu, que diu, on és el teu tresor? Diu, allí hi haurà també el teu cor. Això ho posa a sota d'on hi ha aquest, d'on està el cor, sembla ser, de Frédéric Chopin.
2: Doncs escolta, Victòria, jo crec...
1: M'ha sonat el mòbil, perdó.
2: Ha sonat un mòbil, no?
1: És el meu, és el meu.
2: No era del Chopin,
1: no
2: això,
1: era de Chopin,
2: eh?
1: No. Ja m'agradaria, l'havia posat amb... Bé, és igual.
0: No
1: vinga,
0: passa res. El cor, que també batega.
2: Victòria, a veure, fent un exercici de síntesi, perquè ara ja comencem a estrenar aquella estona de final,
1: sí.
2: En una frase, quina és la importància de Frédéric Chopin en la història de la música?
1: Home, una frase...
2: Ho
1: poses molt difícil. No,
0: però avui hem dit que no posaríem ningú a examen,
2: no,
0: eh?
2: No, no és un examen, però s'ha de ser sintètic.
1: Sobre temps, que tinc el rellotge aquí. No, jo, que clar, el que deia que voldria, doncs, que féssim aquella reflexió del que diu ell, d'aquell concert número 2, no? Diu que ha de donar la sensació, i la seva música em sembla que és això, no? La sensació de contemplar amb tendresa d'un cop d'ull 1000 records estimats. I ell, quan va marxar de la seva Polònia estimada natal, doncs deixava enrere 1000 records estimats de la seva infantesa, de la seva joventut, de la família, els amics... I també de Constanza, però no vull obrir un altre meló, perquè a darrere d'aquest concert número 1 i número 2 plana, doncs, un amor que ell va sentir, un amor de joventut que ell va sentir per aquesta Constanza. I s'emportava la copa de plata, sí, però també la butxaca s'enduia un anell que es havien intercanviat amb Constanza. Però si voleu d'això, en parlem un altre dia.
2: Home, anem de parlar un altre dia de la Constanza, de l'anell i del Chopin.
0: És un viatge continu.
2: Hem de fer segon capítol Chopin.
1: Chopin, sí, meravellós, meravellós. Sí, sí.
2: Doncs escolta, jo crec que, Victòria, et podem acomiadar amb aquesta polonesa número 6, a la bemoll major de Chopin, i agrair-te, com sempre, doncs, aquest espai tan deliciós. És un espai deliciós, Xavier.
0: Jo crec que tot el programa és deliciós.
2: Ah,
0: i aquest espai en concret també ho és, perquè realment els nostres companys de la redacció ens fan viatjar d'una manera tan emocionant i torno a repetir, ens toqueu la fibra sensible. Avui ho dèiem, Rosa, no?
2: Sí.
0: Vull dir, grans compositors, Chopin, Wagner,
2: Mahler,
0: Liszt, vull dir, és Mozart, és que no podem demanar més.
1: Clar, és que nosaltres fem el que ens agrada més, que és dedicar-nos, bueno, fer ràdio, poder parlar de música, què volem més, no? I, a més, una altra cosa, dir-vos també, un tercer element. Vosaltres dos, que sou dos grans professionals, que ens ho poseu tan fàcil, i en aquest cas seria un quart element, que és aquest aire condicionat meravellós, que on s'està millor que aquí?
2: Home!
0: En cap altre lloc.
1: En cap altre, fa fred i tot.
0: Doncs som-hi amb aquesta polonesa.

0: Tots els matins del món, versió estiu.
1: Rosa, hem de baixar el taló de la primera setmana de programa.
2: Doncs sí, perquè s'acosta l'hora de marxar, però dilluns tornarem a ser aquí.
1: Amb les diferents accions que us hem anat presentant i amb una nova entrevista. Dilluns hem convidat Oriol Aguilar, director artístic del Festival de Peralada, festival que aquest any celebra un aniversari rodó, 40 anys.
2: Una commemoració que compartiran amb alguns dels artistes que hi han actuat en aquestes 4 dècades.
1: Desgranarem el cartell que han preparat per aquests 40 anys. Serà aquí, el programa que avui han fet possible Pau Blasi i Sam Silva al control tècnic, Olga Cardús a la producció i tota la redacció de Catalunya Música. Us hem acompanyat Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli.
2: Ens retrobarem dilluns que ve a les 9 en punt.
1: Bon cap de setmana a tothom.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest per sentir un concert de temporada de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa. Un concert amb música de Richard Wagner, de Mozart i de Gustav Mahler, de qui ens sentirem la meravellosa Simfonia número 5. Serà al final d'un programa en què hi haurem sentit la jove violinista hongaresa Agnes Langer. Ella interpretarà el quart concert per a violí de Mozart. Serà la part central d'aquest enregistrament de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals del maig del 2025, que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert, que té una durada especialment llarga, comença amb l'idili de Siegfried. Després encara hi haurà temps per Mozart, hi haurà temps per Agnes Langer interpreti fora de programa Johann Sebastian Bach i hi haurà temps per sentir més d'una hora de música composta per Gustav Mahler entre l'any 1901 i el 1902. Per tant, comencem de seguida i ho fem amb l'idili de Siegfried, que és com va començar el concert que us oferim avui, amb música de Richard Wagner, que interpreta l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de l'alemany Markus Stenz.

El concert d'avui ha començat amb l'idili de Siegfried, música de Richard Wagner interpretada per l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa, que avui sentim dirigida per Markus Stenz, alemany, nascut l'any 1965, alumne de Leonard Bernstein i Seiki Ozawa i titular, entre altres, de la London Sinfonietta durant els anys 90 o de l'Orquestra Gürzenich de Colònia a l'inici del segle XXI. Markus Stenz, per tant, al capdavant de la Simfònica de la Ràdio Hongaresa, que ara continua el concert donant la benvinguda a l'escenari, així ho hem d'imaginar, d'Agnes Langer, la violinista nascuda a Budapest l'any 1992, qui ara, amb unes cadències de Leonidas Kavakos, interpretarà una obra que Mozart va escriure l'any 1775, el concert per a violí número 4 en re major Köchel 218. Música de Mozart en mans d'Agnes Langer, violí, i la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Markus Stenz. La gravació és del maig del 2025. És un dels enregistraments arribats a través de la UER.

Música de ple segle XVIII, música de Wolfgang Amadeus Mozart, música composta l'any 1775. Era el quart concert per a violí en re major Köchel 218 de Mozart i la versió era d'Agnes Langer, violinista nascuda a Budapest l'any 1992. És d'ascendència alemanya i, de fet, ben joveneta Agnes Langer se n'hi va anar cap a Alemanya per estudiar a Mainz. Ha col·laborat, entre altres, amb Vladimir Spivakov, fa també música de cambra i avui l'hem sentit fent de solista en aquest concert. Gravació de la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals del maig del 2025, en què Agnes Langer ha actuat amb la Sinfònica de la Ràdio Hongaresa dirigida per Markus Stenz. Són els intèrprets d'aquest concert. Ara, però, l'orquestra no la sentirem perquè fora de programa Agnes Langer tota sola va interpretar Johann Sebastian Bach, un fragment de la partita per a violí número 3, el número de catàleg 1006.

Amb Johann Sebastian Bach, fora de programa, la violinista Agnes Langer es va acomiadar del públic de l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest el maig del 2025. Acaba d'interpretar un fragment de la partita per a violí número 3, el número de catàleg 1006 de Johann Sebastian Bach, tot això després que el concert hi hagués interpretat el quart concert per a violí en re major, el Köchel 218 de Wolfgang Amadeus Mozart. I després d'això, Mozart i Johann Sebastian Bach encara l'han precedit, Richard Wagner. Ara ens n'anem cap a Gustav Mahler per a sentir dins de la producció fascinant d'aquest compositor la que és la Simfonia Central, enmig de les 9 que va compondre, perquè ara el que us oferim és la cinquena, una obra purament instrumental escrita entre l'any 1901 i el 1902, el moment en què Mahler va conèixer Alma Schindler, de casada Alma Mahler, pintora, compositora, filla d'un pintor, amic, entre altres, de Gustav Klimt. La cinquena de Mahler és aquella simfonia que conté el cèlebre adagietto que va utilitzar Visconti a la pel·lícula Mort a Venècia. El sentirem envoltat de molta música, tota la que hi ha condensada en aquesta simfonia número 5 de Gustav Mahler, que ara hi interpreta la Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de Markus Stenz.

0: Música meravellosa de Gustav Mahler, composta entre l'any 1901 i el 1902, cinquena sinfonia, música que ha interpretat l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Hongaresa sota la direcció de l'alemany Markus Stenz. Amb aquesta obra es va acabar aquest concert d'avui, un concert extens, ple de molta música, un concert que ha començat amb l'idili de Siegfried de Richard Wagner. Ha continuat amb el quart concert per a violí de Mozart. L'ha interpretat la violinista hongaresa nascuda l'any 1992, Agnes Langer, i com a cloenda hem sentit aquesta sinfonia número 5 de Mahler que posa el punt final. A aquest concert que va gravar la Corporació Hongaresa de Mitjans Audiovisuals el maig del 2025 a l'Acadèmia de Música Franz Liszt de Budapest. És un dels concerts que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Ràdio Difusió. Un concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Richard Wagner va dir "L'alegria no és a les coses, és dins nostre"?
2: A Catalunya Música tenim 7 de sons.

0: Tot i que sigui dins nostre, és evident que sovint ens costa trobar-nos la pròpia alegria interna. Per això, avui us proposem fer servir la música per fer-la sortir. Per recordar que si deixem anar, ni que sigui només per uns segons, les preocupacions, les angoixes i les presses, tot es torna més fàcil, més plàcid i més joiós. Avui, la música d'autors i autores d'èpoques, procedències i estils ben diversos ens donarà la mà i ens acompanyarà en aquest camí cap a l'alegria. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: Comencem amb tres dones compositores que ens mostren la seva vitalitat creativa. Aquí, a més, hi trobarem l'alegria de reivindicar noms de compositores. Són, concretament, Luis Ferreny, Clara Schumann i Mariana Martínez. Música amb frescor, energia i elegància, amb dos scherzos i una ària. La primera d'avui és aquest Nonet per a quartet de corda i quintet de vent, una peça que va tenir molt d'èxit i que va ser clau en la carrera de Luis Ferreny. Ens sentirem el tercer moviment.

i d'un escherzo a un altre, en aquest cas de Clara Schumann, una gran virtuosa de piano que, a banda del seu talent com a intèrpret, també ens va deixar una obra compositiva plena d'ímpetu i vitalitat. Sentirem aquest segon escherzo en do menor, opus 14.

I seguim encomanant-nos l'alegria amb una cantata de Mariana Martínez, una compositora que, curiosament, va viure al mateix edifici que Haydn i el poeta Pietro Metastasio. El primer la va ajudar en la seva formació musical i el segon li va escriure molts textos per a les seves obres. En sentirem un amb l'ària Sol que un instante de la cantata Il primo amore, tota una celebració de la bellesa del primer amor.

0: Set de sons. Benestar en cada nota.
1: L'alegria no sempre és disbauxada i energètica. Sovint, els moments més alegres són aquells més plàcids i relaxants. Per això ara us proposem fer una pausa i entrar en dos paisatges sonors íntims i serens. El primer és aquest jardí de puresa, senzillesa i innocència que ens porta Frederic Mompou en el seu Jeune fille au jardin.

I després d'aquesta calma, us ve de gust una passejada romàntica? És el moment d'entrar en el segon paisatge musical que us proposem avui. Ens hi acompanyarà un compositor a qui a finals del segle XIX i a principis del XX a Londres se l'anomenava el Mahler negre. Samuel Coleridge Taylor va saber combinar l'herència romàntica europea amb elements folklòrics africans. Ens sentirem tot seguit aquest sonet d'amor, el tercer moviment de la seva petita suite de concert per a orquestra Opus 77.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: I seguim amb composicions que fusionen el so de l'orquestra amb l'alegria del folklore de la terra dels seus autors. La primera és Florence Price, la primera dona afroamericana que va estrenar una sinfonia amb una gran orquestra nord-americana. Les seves Dances in the Canebrakes evoquen el món del jazz i el ragtime amb una frescor i ritme contagiós.

i dels paisatges i els ritmes afroamericans als catalans, concretament als empordanesos. Juli Garreta els va saber plasmar a la perfecció en la seva suite empordanesa. Ens sentirem al tercer moviment.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: I de la placidesa i grandiositat que ens poden aportar els paisatges descrits amb música, al joc i a la rialla. Tot seguit, dos autors ben diferents ens encomanaran la seva alegria a través de l'humor. Començarem amb Leonard Bernstein, que va escriure Candide, inspirant-se en la sàtira de Voltaire. L'obertura de la peça s'ha convertit en un clàssic, brillant, irònica i plena d'una energia desbordant que desperta el somriure.

I seguirem amb el final d'una òpera de Giuseppe Verdi que ens convida a agafar-nos les coses una mica menys seriosament. Perquè quin sentit té estressar-se si tot el món és una burla?

0: Set de sons, on la música es troba amb la imaginació.
1: Tot el món és una broma, una idea que William Shakespeare va plasmar a la perfecció en el seu clàssic Molt soroll per a res. En la seva adaptació cinematogràfica, Kenneth Branagh va comptar amb la banda sonora vibrant i optimista creada per Patrick Doyle. Ens sentirem l'obertura.

Per la seva banda, el cinema italià també ens ha regalat melodies plenes d'alegria i tendresa. Nino Rota, el gran col·laborador de Fellini, va escriure el tema principal de Marcord, una peça breu i entranyable que concentra tot l'esperit vitalista i poètic de la pel·lícula.

0: La set de sons és insaciable.
1: I fins aquí aquest set de sons musical que ens ha servit per buscar-nos l'alegria que, com deia Richard Wagner, tots portem a dins. Acabarem precisament amb l'obra de Wagner més esperançadora i alegre. Tot seguit ens despertarem amb aquesta escena coral dels mestres cantaires de Nuremberg. Us hi hem acompanyat, Josep Lluís Santissó, els controls i vies de so, i qui us parla, Esther Plana. No deixeu de tenir mai set de sons. Oh!

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Viu l'estiu perfecte a Catalunya Música. Et convidem a explorar, descobrir i connectar amb la música. Fes que aquest estiu sigui inoblidable. Catalunya.

Les cordes de l'ukelele. Les músiques del món a Catalunya Música. Creuant l'espai i el temps.

0: Marta Lanau.
1: Com esteu? Moltes salutacions des d'aquí, des de la sintonia de Catalunya Música, un dia més amb vosaltres per omplir aquest espai dedicat a les músiques del món amb aquesta visió, doncs, contemporània, com no podia ser d'altra manera, i molt oberta. Avui us proposem un recorregut que convida a la introspecció en alguns moments, en d'altres convida a moure els peus i, en tot cas, fa que quedi curta la distància que separa en quilòmetres, doncs, els orígens dels artistes. Parlem també de l'espai que hi ha entre l'origen de l'artista i la cultura musical en la que s'inspira. Això també. Músics que s'acosten entre si, cultures que s'aproximen, sempre en un pla imaginari, per descomptat, com imaginàries són aquestes cordes d'ukelele que ens guien. Doncs fem curtes les distàncies i comencem amb el so de IOM, formació multicultural amb el centre d'operacions entre Barcelona, Lisboa i Florència. Per tant, comencem ara ja amb les distàncies curtes.

és aquesta negritud, per dir-ho d'alguna manera, potser una mica barroera, que reivindiquen a IOM, una reunió de músics amb la veu de Jabu Morales al capdavant, cantant que té residència a Barcelona, com a mínim una bona part de l'any. I si hem començat amb tints d'origen africà, en aquest cas eren afrobrasilers, doncs seguim amb un ull al continent africà, més aviat a la part occidental, per fer un tast del més recent de Momi Maiga, jove músic senegalès, molts el coneixereu, intèrpret de la cora, que a curta distància és entre el seu país natal i Catalunya, on s'ha instal·lat fa pocs anys. Mbolo forma part del disc Cairo, que significa pau en llengua mandinga. Benvinguda, doncs, a aquesta pau.

Mommy Maiga, amb la seva cora, acompanyat de magnífics músics com són el percussionista Aleix Tobias, el violinista Carlos Monfort i Marçal Ayats al violoncel. Ens agrada fer lligams i aquí la cora ens va a la perfecció. I això és el que aconsegueix Sona Jobarte, de les poquíssimes intèrprets dones de cora com a mínim visibles que hi ha ara mateix amb el seu instrument, i així ens venia de gust destacar-ho un dia més en aquest espai. I així es fa curta la distància entre l'Àfrica Occidental de nou i qualsevol punt del món, com el nostre mateix. Sona Jobarte, criada vital i musicalment en una nissaga de músics de Gàmbia, griots, que són artistes encarregats de passar d'una generació a una altra al llegat sonor. I sense anar més lluny, un dels seus cosins és Toumani Diabaté. No caldria, però, gairebé ni fer sortir la dada, perquè Sona Jobarte ja demostra ella sola, sobradament, el talent des del minut zero. Un elenc de músics que escoltem acompanyant-la en aquest Na Kanguo.

El nostre conegut i admirat Farah Suleiman, pianista, cantant i compositor d'origen palestí, una zona que a tots, malauradament, ens és més propera que mai. Ara, doncs, és moment de melismes i seguim en aquest univers sonor amb el també admiradíssim Vignesh Melwani, també pianista i cantant d'origen indi i resident a casa nostra, per seguir fent les distàncies més curtes.

Sense ànim de fer-nos pesats ni pesades, ens agraden els melismes i ho fem notar, perquè no? Avui un dia més en aquest espai guiat per unes cordes d'ukelele imaginàries que també un dia més es cursen distàncies entre cultures sonores. També aquí segueix molt activa l'Orquestra Àrab de Barcelona. Per cert, que si fa uns moments parlàvem de pau amb Momi Maiga, això es diu senzillament llibertat.

Doncs bé, podríem dir que acabem d'escoltar un cant de treball, no com l'entendríem quan parlem de música d'arrel, però sí un cant contemporani pels treballadors. Són els occitans L'Eme Canó, grup que fa temps que seguim de prop, com també ho fem, com no podia ser d'altra manera, amb la pianista, compositora i cantant Lucía Fumero, que un cop més ens ha sorprès gratament amb un disc magnífic on dona la seva visió particular i molt creativa de dos universos que posa l'un al costat de l'altre. La seva doble arrel, per dir-ho així, llatinoamericana i suïssa, i encara en podríem afegir una tercera que no pot tenir cap altre gust que el del Mediterrani. Però això és només una manera de descriure el que sona així, i en aquest cas al costat de la mexicana Fuensanta.

De l'amor és el nom d'aquesta peça, d'un treball que ha despertat l'admiració de la crítica, aquest folklore de Lucía Fumero. I de les arrels llatinoamericanes anem a les arrels jueves, com a mínim dels jueus de la diàspora, o el que és el mateix, el so klezmer, un llegat que així han recollit els catalans Cat Klezmer Trio.

I així hem seguit amb la reunió del talent de tres músics, Bela Fleck, reputat virtuós del banjo i, de fet, ambaixador d'aquest so, Edgar Meyer, contrabaixista, i Mike Marshall, a la mandolina, un trio de cordes, doncs, per acostar-nos al final d'aquesta edició de les nostres cordes, que són les d'un ukelele imaginari, i acabem com ens agrada acabar, amb energia, amb la dels músics Alberto Conde i Diana Tarín. En aquest cas, junts en un recorregut i investigació entre els llaços sonors i culturals entre Cuba i la península Ibèrica, i aquí us proposem acompanyar-vos uns minuts més amb una vitamínica revisió de l'estàndard Nature Boy. Els qui us acompanyem, els habituals, Oriol Pinart, el control del so i l'edició, i qui us ha parlat, Marta Alanau. Doncs que la música us inspiri un dia més i us faci, si més no, una mica més feliços. Fins ben aviat.

0: Les cordes de l'ukelele. Mirant de prop el que ve de lluny.
1: Escolta. Què sents? T'apassiona? Catalunya Música. Per fer-te sentir bé.

era Punto de Habanera, la segona de les 5 canciones negres de Xavier Montsalvatge, interpretada per la soprano Mercedes Gancedo i la pianista Beatriz Miralles.

És Steven Isserles, que encapçala un grup de cambra format pels violinistes Kikuei Ikeda i Sayaka Soji, el viola Kazuhide Isomura i la pianista Yuko Suge. Presenten un programa que uneix tres mirades essencials del repertori romàntic: Beethoven, Fauré i Schumann. Un concert d'intercanvi enregistrat per la ràdio-televisió japonesa el desembre del 2024 a la sala Kyoi de Tòquio i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Obrim el concert amb un dels primers trios de corda de Ludwig van Beethoven, el tercer i últim de l'Opus 9, una obra escrita a finals del segle XVIII, quan el compositor comença a ampliar amb decisió els límits expressius de la música de cambra. Aquest trio forma part d'un conjunt d'obres que Beethoven considerava de les millors que havia escrit fins aleshores, a l'edat de 28 anys. El to dramàtic de la tonalitat de do menor conviu aquí amb una escriptura dialogada i d'una gran exigència per cadascun dels instruments. Trio de corda número 5 en do menor, opus 9 número 3 de Beethoven, amb Steven Isserles, violoncel, i Kikuei Ikeda, violí, i Kazuhide Isomura, viola.

Steven Isserles, violoncel, Kiko Eikeda, violí i Kazuhide Isomura, viola, ens han ofert el trio de corda en do menor opus 9, número 3, de Ludwig van Beethoven. Ara, a l'escenari de la Sala Kyoi de Tòquio, hi ha un canvi. Marxa el viola i apareix la pianista Yuko Suge, perquè la següent obra és un trio amb piano, una pàgina que ens porta a la França de principis del segle XX, amb Gabriel Fauré. Si el trio de Beethoven pertany encara als anys de joventut, la pàgina que sentirem tot seguit ens porta a l'altre extrem del recorregut vital, al final de la vida de Fauré. És el trio en piano en re menor opus 120, que destil·la una escriptura elegant i subtil, línies pures, equilibri formal i una expressió continguda gairebé íntima. El piano no actua com a simple acompanyant, sinó que participa activament en el teixit musical, en un diàleg constant amb la corda. Aquí tenim el trio en piano en re menor, opus 120 de Gabriel Fauré.

Un encantador diàleg entre el violí, el violoncel i el piano en aquesta partitura tardana de Gabriel Fauré. El trio amb piano en re menor, opus 120, una de les seves últimes obres, escrita el 1924, quan Fauré tenia 78 anys i probablement ja era completament sord. Ens han acompanyat Steven Isserles, violoncel, Kikue Ikeda, violí i Yuko Suge, piano. A la segona part del concert de Steven Isserles a Tòquio, el so canvia i també la disposició a l'escenari. S'hi afegeixen la violinista Sayaka Soji i el viola Kazuhide Isomura per donar pas a una altra manera d'entendre la música de cambra. És el plat fort que arriba amb el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann, una de les obres mestres absolutes de la música de cambra romàntica. La tria de Schumann d'ajuntar el piano amb un quartet de corda estàndard reflecteix l'evolució tècnica del piano i la importància del quartet de corda, que es considerava aleshores el conjunt de música de cambra més prestigiós. Schumann sap aprofitar al màxim les possibilitats expressives d'aquestes forces combinades. Alterna diàlegs entre els cinc instruments amb passatges concertants plens d'entusiasme i contrastos. Sentirem una música de gran força emocional, però també d'una arquitectura impecable. És el quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, que Robert Schumann va compondre el 1842.

Energia, lirisme i una extraordinària cohesió entre piano i corda en aquest quintet amb piano en mi bemoll major, opus 44 de Robert Schumann. Una obra composta l'any 1842, un any molt fèrtil en què Schumann va abocar tota la seva inspiració en la música de cambra. Ens han acompanyat Steven Isserles, violoncel, Kikue Ikeda i Sayaka Soji, violins, Kazuhide Isomura, viola i Yuko Suge, piano. I com que ens hem quedat amb ganes de més música, els intèrprets repeteixen l'scherzo.

0: És l'esquerzo del quintet en piano en mi bemoll major, opus 44, de Robert Schumann, un moviment enèrgic i entusiasta amb què els intèrprets han correspost als aplaudiments del públic japonès. La convocatòria d'avui ens ha portat fins a Tòquio per sentir una de les grans figures del violoncel de l'actualitat, l'anglès Stephen Isserles, que ha encapçalat un grup de cambra format pels violinistes Kikue Ikeda i Sayaka Soji, el viola Kazuhide Isomura i la pianista Yuko Suge. Han presentat un programa que unia tres mirades essencials del repertori romàntic: Beethoven, Fauré i Schumann. Un concert d'intercanvi enregistrat per la Ràdio Televisió Japonesa el desembre del 2024 a la Sala Kyoi de Tòquio i que ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat amb molt de gust Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Durant els pròxims minuts podrem sentir la meravellosa veu de Victòria dels Àngels en un enregistrament de l'any 1973 en què canta el poema de l'amor i la mar, opus 19 d'Ernest Chausson, al costat de l'orquestra L'Amouré i sota la direcció de Jean-Pierre Jacquillat.

0: Un esplèndid enregistrament de l'any 1973 amb Victòria dels Àngels i l'orquestra L'Amoré sota la direcció de Jean-Pierre Jacquiat, que ens oferien el poema de l'amor i el mar, opus 19 d'Ernest Chausson.
1: Catalunya Música.

on vulguis i quan vulguis. Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

Aquest era el Capriccio Presto, segon moviment de la sonata per a violí i baix continu, opus 2, número 2, en la menor, d'Antonio Vivaldi. N'hem sentit la interpretació que en feia el Palladian Ensemble.

0: El taller del luthier. Una hora dedicada als instruments musicals a la sintonia de Catalunya Música. El taller del luthier. Amb Pere Andreu Geriot.
1: Bon dia i bona hora. Aquí comença el capítol número 398 del taller del luthier, el programa d'instruments musicals de la sintonia de Catalunya Música. Us avanço ràpidament què hem previst per avui. Començarem parlant de trompes amb en Pepe Reche, el trompista de capçalera del nostre programa. Més endavant sentirem una conversa amb la carillonista Ana Maria Reverter, on compartirà amb nosaltres la seva passió pels instruments musicals.

Avui hem començat el programa amb uns vells coneguts, el Grupo Ocarinístico Brudiese, un septet d'intèrprets d'ocarina, que ja han sonat en alguna altra ocasió en aquests minuts inicials del programa. Interpretaven la Tarantel·la Napolitana en un enregistrament fet el 30 de març de 2025 al terrat del Cadillac Shanghai Concert Hall, amb motiu del Festival Internacional de Música de Primavera d'aquesta ciutat de la Xina, de Shanghai. Un vídeo que trobareu al nostre canal de YouTube, a la llista de reproducció que trobareu fàcilment si poseu al cercador Músiques per començar el taller.

Quan vaig començar a estudiar el violoncel, em vaig enamorar de l'instrument perquè em semblava una veu, la meva pròpia veu. Rostropovich.

0: Pepe Reche, bon dia, bona hora.
1: Molt bon dia.
0: Avui no sona la sintonia de Notes al peu perquè parlem de trompes. Tu portes uns quants mesos parlant-nos de personatges, sobretot intèrprets, molts d'ells poc coneguts, lligats a aquest treball teu que vas fer al voltant de l'Orquestra Pau Casals, però ja et trobàvem a faltar en aquesta vessant de divulgador de l'instrument, de divulgador de la trompa, i amb tu volíem parlar sobretot de la teva última estada als Estats Units, perquè vas anar a trobar trompes i em sembla que n'has trobat unes quantes, no?
1: Unes quantes, sí. Un viatge que feia 5 anys que estava pendent i m'ha permès doncs, recuperar un parell de trompes que estaven des de feia 5 anys esperant per allà, recuperar-ne 2 més que m'he trobat pel camí i fer una mica de recerca també.
0: Explica'm.

0: Doncs una mica, què és el que et porta a Estats Units? Això ens lliga a la teva tesi doctoral, no?
1: Efectivament, un dels trompistes més destacats de l'Orquestra Pau Casals, que va ser el motiu de la tesi, jo estudiava el quartet, doncs de sobte em va sortir un solista impressionant, Willem Falkenier, del que ja n'hem parlat en aquest programa, doncs aquest senyor que era el solista de Berlín, que havia col·laborat amb l'Orquestra Pau Casals unes quantes temporades, un parell d'anys, va acabar als Estats Units. I en la fase de recerca, un dia se'm va acudir obrir el Facebook, allò que es feia servir abans, a buscar doncs, un nom que m'havia sortit en una recerca paral·lela. Jo, evidentment, havia seguit la pista d'aquest Willem Falkenier. Arribes allò típic, una de les maneres de trobar descendents fàcil és buscar esqueles, és buscar l'anunci de la mort, on et diu els seus fills, els seus nets, hi ha tota una sèrie de noms. Doncs em vaig quedar amb el nom d'una neta. El vaig entrar al Facebook, tenia dues possibilitats, vaig apostar per una i miraculosament vaig encertar. Vaig contactar amb la neta d'aquest trompista.
0: Perquè a més és un cognom que deu ser poc habitual, no?
1: Per sort no era Smith o Garcia.
0: I vas contactar-hi i de fet ja hi vas anar als Estats Units, ja havies tingut contacte amb ella, no?
1: Sí, vaig contactar, van començar a... Li vaig explicar què és el que feia, em va explicar per on passava ella la vida i què hi havia del seu avi. I fa, doncs això, 5 anys em vaig plantar als Estats Units i vaig poder visitar la casa familiar, la casa que havia construït aquest home, que recordem havia sigut solista de l'Orquestra de Boston, doncs una mica més al sud, a la mateixa costa, entre Boston i Nova York, més o menys, hi ha aquesta casa familiar on es conserva una quantitat increïble de coses, perquè hi ha moltes coses. Hi havia, ara ja no, hem fet un spoiler, hi havia les trompes d'aquest home, hi ha tot l'arxiu musical, hi ha una biblioteca impressionant, hi ha discos, hi ha un piano, hi ha tota una vida ficada dins d'una casa.
0: És com un viatge apassionant al passat, no? Això.
1: Sí, i una de les grans sorpreses va ser pujant les escales d'aquesta casa, que té 2 pisos, trobar-me a la paret penjada una foto de Pau Casals dedicada a l'eminent trompista Willem Falkenier. Va ser una autèntica sorpresa i una meravella trobar-se aquest retrat en aquella casa.
0: Parlaves de les trompes d'aquest senyor en passat, hi havia, vol dir que ja no hi són.
1: No, perquè sorprenentment, amb la Lisa Falkenier, que és el nom d'aquesta neta, havíem parlat de tot el material i un cop arribat a la casa em va dir, mira, aquí estan les trompes, prova-les, endavant. I vaig estar una estona provant les trompes i molt sorprenentment, quan vaig sortir d'aquella habitació on havia estat tocant una estona, em va dir, te les pots emportar? Em vaig quedar autènticament parat de què vols dir, te les pots emportar? I em va explicar, no, no, què menys que algú que sàpiga què és això, que li dona valor a aquests instruments, doncs que faci alguna cosa amb aquests instruments. En aquell moment, fa 5 anys, anava en avió, només podia pujar un instrument a dalt i vaig dir, val, m'emportaré aquesta, què fas a l'estiu, que tornaré?
0: I l'estiu va ser el del 2020, que ja no vas tornar.
1: Efectivament, després d'aquest Nadal del 19 ens va caure una pandèmia a sobre i fins ara, fins aquest estiu passat, que he tingut l'oportunitat doncs, de comprar els bitllets, tornar a repetir aquest viatge i aprofitar per acabar tota una tasca al voltant d'aquesta biblioteca musical, de totes les partitures, on ja sabia que una de les grans troballes d'aquell viatge va ser trobar els materials amb què s'havia estrenat el primer concert d'Strauss aquí a Barcelona, és a dir, recordem que aquest trompista havia fet l'estrena a l'Estat del primer concert per a trompa de Richard Strauss, que aquí a l'Arxiu Nacional de Catalunya no hi eren els papers, doncs de sobte en aquesta casa van aparèixer amb la mateixa mà del copista d'aquí de Barcelona, amb els mateixos noms en català de violoncel i contrabaix, cosa que em va al·lucinar i doncs continuar fent aquesta feina amb tot l'arxiu musical és el que m'ha portat. Altres contactes amb altres projectes que vindran i també doncs, anar a recuperar aquestes dues trompes.
0: O sigui, dues trompes més, en total tres.
1: En total, tres, sí. De les dues que han vingut cap aquí, una és molt semblant a la primera. És curiós perquè hi ha fotos d'aquest trompista amb les trompes a les mans. Per tant, tinc una foto amb la trompa que ja tenia a casa, tinc una altra foto, encara més antiga, amb l'altra trompa que ha vingut ara, que són molt semblants, i a més ha vingut una tercera trompa que és una mica diferent, és un instrument bastant peculiar, és un instrument més petit, és el que avui molts trompistes moderns utilitzen per tocar Bach, per tocar aquest repertori que és tan agut, doncs ja fa uns quants anys que es van construir unes trompetes que són una mica més petites, que són més agudes i, per tant, faciliten una mica aquesta interpretació.
0: Per tant, estem parlant d'instruments de fa més de 100 anys.
1: Probablement, sí. No tenen datació cap d'ells. Sí que hi ha aquestes fotos que tenen data, per exemple, estem parlant d'una foto de l'any 28, per tant, aquesta trompa, com a mínim, és de l'any 28. L'altra que ja tenia a casa segurament és una mica posterior, estem parlant dels anys 30-40, i més o menys de la mateixa data és aquesta tercera. Sé que encara falta una altra.
0: Què dius ara?
1: Però aquesta no se sap on està. És a dir, tenim fotos del trompista amb un altre instrument, un instrument, diguem, molt més comú al que els trompistes moderns poden tocar avui, que és una trompa doble. Sé que aquest instrument el va deixar algun alumne i no va retornar mai. Per tant, en algun lloc dels Estats Units ha de parar aquesta quarta trompa.
0: I són bons instruments?
1: Són molt bons. Són de dos reconeguts constructors alemanys. Un m'atreviria a dir que és l'Stradivarius de la trompa i l'altre seria el Guarnerius de la trompa. Per tant, són instruments de molta, molta qualitat, a més, posats a prova durant molts anys. Pensem que aquest home va ser durant gairebé 3 dècades el solista de Boston i, a més, les podem escoltar amb enregistraments d'època. Vull dir que estan testats ja i, a més, provant-los realment és un luxe. És un privilegi poder tocar aquests instruments.
0: I abans que tu arribessis, estaven adormits? És a dir, s'han passat potser dècades sense sonar aquestes trompes?
1: Sí, sí, estaven guardades a una habitació de la casa amb la funda i amb molta pols.
0: I quan bufes ja sonen o necessiten un procés com per posar-se a to?
1: Per sort, els tres instruments va ser muntar-los i funcionar. I funcionen molt bé. Hi ha ocasions en què un instrument que es queda molt de temps parat, doncs es queda allò que en diem sort, és a dir, que no acaba de sonar del tot i necessita un procés de tocar-lo perquè el material torni al lloc, perquè tot comenci a vibrar com ha de vibrar. En aquest cas, no sé si és per la qualitat o per la sort, però els tres instruments sonen molt bé, sense cap problema mecànic, ha sigut posar una mica d'oli i tocar.

0: I si no en tinguessis prou amb dues trompes, dius que has vingut amb més trompes. Però què et passa, Pepe? Què et passa?
1: Sí, sí, sí. La història de la meva vida, què diuen? Jo sempre he dit que faig recerca perquè sóc trompista i sóc trompista perquè faig recerca. Aleshores, una cosa va unida amb l'altra. I d'aquella tesi de fa més anys des que vull recordar, quedaven fils per com apliques això a la part musical. Havia trobat instruments francesos molt semblants als que els primers trompistes que venien de França havien tocat amb la Pau Casals. Havia trobat aquests instruments del solista, és a dir, literalment el mateix instrument que segurament va sonar aquí a casa nostra fa 100 anys. Però encara quedaven algunes pistes, perquè justament aquest Stradivarius havia arribat a Barcelona amb aquest home i els trompistes de Barcelona se n'havien quedat mirant i al·lucinant, perquè no havien vist, probablement no havien vist mai un instrument així. I a la tesi jo havia descobert que els trompistes catalans, uns pocs anys més tard, estaven tocant amb instruments del mateix fabricant. I, per tant, tenia molta curiositat per trobar aquest altre model, una mica diferent del primer. Per posar-ho fàcil, hi ha una foto que es conserva a l'Arxiu Històric de Barcelona, on hi ha un primer pla de tota la banda municipal tocant al carrer. És un enterrament de l'any 34, si no em falla la memòria. És un enterrament del tinent d'alcalde i tenim una foto on es veuen les quatre trompes. Els quatre trompistes amb el mateix instrument. És a dir, que s'havia fet una compra, pot ser per l'institució, pot ser s'havien posat d'acord, però s'havien posat d'acord per tocar tots el mateix instrument. I era un model bastant particular d'aquest mateix fabricant. I bé, això vol dir que jo vaig començar a buscar si hi havia la possibilitat de trobar un instrument com aquest en bon estat i poder-lo tocar. Havia aparegut aquí a Europa un parell de vegades a uns preus poc raonables. Passa que és un instrument massa modern per fer música antiga, és un instrument massa vell per tocar amb una orquestra moderna. Per tant, estàs com al mig de quina utilitat té més enllà del que fan alguns, que és penjar-lo a la paret, que en el meu cas no sé el que més m'interessa. I això, buscant, doncs vaig trobar finalment que hi havia un venedor a Los Angeles, als Estats Units, que tenia aquest mateix model i al costat un altre instrument del mateix fabricant per un model diferent. I vaig dir, pal, això ho hem de poder comprar. Vaig preguntar, vam acordar el preu, vaig dir, d'acord, m'ho has d'enviar a Europa. I em va dir, impossible. L'instrument d'una forma molt rara, es farà malbé dins de la caixa és massa gran, et costarà molts diners, no faig enviaments a Europa. Ara, si coneixes algú que viatgi, que et pugui portar, o si coneixes algú per enviar-lo als Estats Units, cap problema. I aquí comença una cadena enorme de favors. Enorme, enormíssim, perquè...
0: Perquè tu estaves a prop de Boston, clar.
1: No, t'estic parlant que jo estava aquí a Barcelona.
0: Ah, tot això abans
1: sí,
0: de viatjar,
1: sí. Tot això abans de viatjar. Ah. Jo estava aquí a Barcelona... molt abans de viatjar als Estats Units, molt abans de tindre la idea de viatjar als Estats Units. I de sobte, doncs, l'amiga de l'amiga d'una amiga d'una amiga, doncs, al final et posa en contacte i aquestes dues trompes acaben viatjant de Los Angeles a Nova York. I vas dir, va, doncs ara encara tinc més motius per viatjar a Nova York a buscar aquests instruments. I, per sort, no pots viatjar amb 5 trompes, ni amb 6, ni amb 4, que era el que tenia en aquell moment allà als Estats Units, no pots viatjar amb 4 instruments a dins d'un avió.
0: Clar.
1: Però aquí arrenca una altra vegada la cadena de favors i han arribat instruments de mans d'amics d'amics que han fet aquest viatge i que tenien doncs, espai a l'equipatge per portar instruments. I això ha sigut la història de com acaben tots aquests instruments finalment aquí, a casa, junt amb la resta de la col·lecció.
0: Per tant, han sigut uns quants viatges.
1: Han sigut uns quants, sí, sí. Han sigut uns quants per portar tots els instruments aquí. I ara la idea és de començar a utilitzar-los, començar a tocar amb ells. Alguns necessiten un repertori molt particular, diguem que hem d'esperar l'oportunitat. Justament fa unes setmanes tenia l'oportunitat de tocar-los i al final, per calendari i per condicions de l'instrument, no ha pogut ser, però pot ser ja una altra oportunitat per estrenar-los. I altres projectes que venen en el futur on és probable que tinguin aquest protagonisme.

0: Clar, ara molts oients que ens estan escoltant diuen preguntar-se, que és la pregunta que et faré ara, quantes trompes tens a casa?
1: Doncs mira, aquests últims mesos de bogeria trompística, t'he dit que feia anys que no comprava cap instrument. Ara et diré el número i segur que hi ha més d'un i més de dos que s'espanten, però fa molts anys que no comprava cap instrument i amb aquesta última bogeria, que s'han ajuntat unes quantes trompes, he fet per primera vegada una llista. No tenia cap llista dels instruments i l'he fet. Tinc l'inventari oficial. El número són 20.
0: Déu-n'hi-do.
1: 20 instruments. Tots diferents, això sí.
0: Ja està bé, ja està bé. I tots sonen.
1: Quasi tots sonen. Sí, hi ha algun que no sona, que no està en estat de sonar. Podria passar pel taller i reparar-lo. No és una prioritat en aquests moments. Però sí que és veritat que la idea és fer-los sonar tots. Com deia, tots són diferents perquè fer música antiga significa buscar l'instrument doncs, de cada moment, de cada compositor, de cada regió. I això, al final, és impossible tindre'ls tots. Fa unes setmanes vaig fer un projecte i vaig haver de demanar prestat un instrument que la gent diu, en tens 20 i has de demanar-ne un, doncs sí. Però hi ha un company que també en té 20 i té coses que jo no tinc i al revés, i aquesta espècie de contraband d'instruments és habitual perquè els músics comprenem que no pots tindre-ho tot. I per tant, si hi ha un col·lega que et pot deixar un instrument, doncs te'l deixa, igual que si algú te'l demana, el deixes. Justament per això, per intentar doncs, entendre com funciona la música amb l'instrument en què va ser pensat. I també des d'una vessant, crec que molt interessant, que aporta la música antiga, que és no intentar que l'instrument faci el que tu vols, sinó deixar que l'instrument t'ensenyi què és el que pots fer amb ell. I per mi és una cura d'humilitat completa, com a intèrpret, com a músic, d'acostar-te a un instrument i dir, val, què puc fer amb tu? Què em deixes fer? Què se't dona bé? Per què estàs pensat? Hi ha instruments que estan pensats per tocar molt fort, hi ha altres que estan pensats per no tocar tan fort, hi ha altres que van molt bé en un registre i no en un altre, i entens pràcticament sempre per què aquella música està escrita d'aquesta manera, perquè l'instrument respon a aquestes expectatives.
0: Doncs ja ho heu sentit, en Pepe Reche sempre disposat a parlar-nos de les seves trompes. Avui hem sabut moltes coses que desconeixíem, vaja, i hem entès molt bé la teva passió per l'instrument. Moltes gràcies per compartir-lo amb nosaltres i fins ben aviat.
1: Fins ben aviat.

Mentre sonava la conversa amb en Pepe Reche, de fons sentíem la trompa de Willem Falkenier en diversos enregistraments històrics d'aquest gran trompista. Ara, al final, Falkenier interpretava el rondó número de catàleg 371 de Mozart, acompanyat al piano per Reginald Bortmann.

0: L'instrument té la seva pròpia personalitat, o sigui, és un diàleg amb un objecte viu que té la seva sonoritat, que té la seva tècnica, i es tracta d'entrar en aquest diàleg ja no només tècnicament en quant a l'instrument, sinó que és un diàleg amb el passat, o sigui, és un diàleg amb un instrument que ha estat, almenys els tubs, han estat construïts fa 1000 anys i han arribat fins als nostres dies, i avui tenim l'oportunitat de dialogar amb el passat d'aquesta manera realment directa.
1: Lutier@catmusica.cat.
2: L'Anna Maria Reverter, la carillonista titular del Palau de la Generalitat, té una gran passió no només pel seu instrument, pel carilló, sinó també per altres instruments. De tot plegat, en vam parlar ara fa uns dies al Palau de la Generalitat, en una conversa que us convido a escoltar plegats tot seguit.

0: Anna Maria, bon dia, bona hora.
1: Bon dia.
0: Avui no parlem del carillo.
1: Avui no parlem del carillo.
0: És estrany, però amb tu sempre parlem d'aquest instrument perquè no és el teu únic instrument.
1: No, no és el meu únic instrument, és veritat. De fet, jo sempre dic que toco el carillo com podria tocar un altre instrument, de fet en toco d'altres, perquè a mi el que m'agrada és la música. La música té totes les expressions, tots els estils i tots els instruments. Per tant, doncs, tots els instruments m'agraden.
0: Tu et vas formar com a pianista, vas fer la carrera de piano, i llavors, quina escolta podria pensar? Ah, va, és el... però és que no parlem del piano.
1: No parlem del piano, no. A veure, jo primer vinc d'una família de músics. Això és molt important, perquè neixes, hi ha qui neix a casa del fuster, hi ha qui neix a casa dels músics, perquè la meva mare també ho és, no? Llavors, clar, des de sempre he sentit música, i la meva mare és pianista, el meu pare doncs, toca també diversos instruments, i quan jo vaig néixer, ell tocava a la banda municipal de Barcelona, i després va passar a tocar a l'Orquestra Ciutat de Barcelona. Per tant, la meva vida ha estat sempre doncs, imbuïda de sons, de tots els instruments. I jo, per mi, pel meu gust, m'hagués estudiat tots els instruments, perquè tots m'agraden. Llavors, el carilló no el coneixia. Mira, aquest no el coneixia, però el vaig conèixer i se'm va donar la possibilitat i vaig començar a estudiar-lo. És a dir, que aquest va ser un surplus, no? Sí, vaig començar amb el piano, com tu molt bé deies, vaig començar amb el piano. I vaig fer tota la carrera de piano. I llavors també volia estudiar el violí, però en aquella època no era tan evident com avui en dia, que tothom estudia el que vol una mica, no? Sinó que, bé, no hi havia tantes possibilitats. Llavors el violí no vaig poder estudiar. Vaig estudiar una mica també amb el piano la flauta travessera, perquè el meu pare doncs, també podia tocar-la i la vaig aprendre amb el meu pare, és un instrument fantàstic, m'agrada molt. I bé, aquí em vaig quedar amb el piano, amb tota la carrera de piano, vaig començar amb el carilló i una mica de flauta travessera. També vaig cantar, tu també has cantat a l'Orfeo Català, doncs també va haver-hi la meva època que vaig cantar a l'Orfeo Català i llavors vaig començar amb el cant i em vaig interessar molt amb el cant i també vaig començar doncs, a fer classes de cant a banda de l'Orfeo Català. Un altre instrument per aquí. Mira, aquest no te l'he explicat abans, aquest també et quedaràs tranquil. Llavors, en una altra època de la meva vida, doncs vaig començar a estudiar el contrabaix.
0: Caram, també?
1: Sí, també. També el contrabaix perquè vaig pensar, mira, és un instrument... Clar, quan estudies el piano o el carilló, costa més de tocar amb altres instrumentistes. És una cosa sabuda, no? Llavors, clar, per exemple, amb el contrabaix pensava, mira, podré anar a tocar amb una cobla, no? Però, clar, després per bellugar-lo no deixa de ser una mica empipador. L'instrument és molt gran, eh? Però jo encara ho tinc, a la meva habitació tinc un contrabaix i vaig fer dos cursos de contrabaix. I ja, doncs, més recentment, doncs vaig començar finalment amb el violí i més recentment, ja fa uns anys, eh? El que passa és que, clar, vas a poc a poc, quan tens altres coses per fer, vas molt a poc a poc. I tot això, al cap i a la fi, també va relacionat amb el carilló, que és el meu instrument principal, perquè tots m'aporten una manera de tocar i una tècnica. I en el cas del violí, doncs ja havia fet molt amb el piano, amb el mètode Feldenkrais, i que a la meva època era bastant innovador, doncs ja tota aquesta relació amb l'estudi de l'instrument i el coneixement del cos, però no només dir, mira, relaxa, no, com es fa, com coneixes el teu cos. Llavors ja des de les meves classes també amb cant, que també vaig aprendre moltíssim, doncs amb el violí també volia trobar aquest enfocament de com gaudir de l'instrument, no? Perquè a primera vista pot semblar un instrument que no és dificultós per la posició, però no, jo volia gaudir de l'instrument des del primer moment i amb un bon so. I llavors doncs, vaig fer tota una sèrie d'investigacions, indagacions per veure quines eren les millors escoles en aquest sentit, en el sentit del coneixement del cos. Llavors, doncs, sí, també continuo estudiant el violí amb un grandíssim professor que ve d'una escola magnífica també de París, d'una gran pedagoga, Dominique Hopinot, i llavors doncs, tot això, tornem una mica al carilló, a mi em repercuteix doncs, que a l'hora de tocar l'instrument puc agafar moltes tècniques i molts coneixements que es poden exportar a tots els instruments. I com dèiem des del principi, el que importa és la música, llavors l'important és conèixer doncs, totes les maneres amb les quals pots arribar d'una millor manera. I no oblidem mai que a banda de tenir un bon instrument, el que està tocant és una part importantíssima, de, ja tant com té el seu cos, de relaxat o no relaxat o el coneix, per tal de poder donar un so determinat. Per tant, per mi sempre ha estat crucial saber això. I en aquests moments, doncs, estudiant el violí, això també m'ho permet.

0: Clar, qui ens escolti deu pensar, ostres, ja de gran s'ha posat a estudiar el violí, perquè a més és un instrument que no és fàcil, no és agraït, no és com el piano que baixes la tecla i de seguida sona.
1: Sí, jo sempre dic que això de gran és molt relatiu, això de gran és totalment relatiu. Només poso l'exemple dels orientals, o sigui, per exemple, diu, una persona gran és que no es pot bellugar, és que... Dic, no, senyors, és que no ho tenim ben entès. No està dins de la nostra cultura. Una persona gran, evidentment, és gran i té avantatges i altres coses que no són tan avantatges com un jove, però per començar té tota la seva experiència i té moltes altres coses. Llavors, evidentment, tu pots estudiar, començar a estudiar qualsevol cosa, no només la música, a l'edat que tu vulguis, evidentment. Només es necessita doncs, flexibilitat, ganes i ser conscients de que no tenim límits a aprendre. Amb aquest instrument, evidentment, la primera idea que hi ha és que és un instrument complicat, però clar, jo el que buscava justament és que no ha de ser res complicat. O sigui, si és complicat malament, tu no gaudeixes d'allò. Per tant, has de buscar la manera en la qual tot sigui simple i senzill. De vegades la nostra societat o la cultura no ens ho ensenya gaire, això. Llavors ho has d'anar buscant i ho has d'anar trobant perquè, de fet, existeix. Pensem en els grans yoguis o les persones que fan tai chi o qigong, coses que de vegades ens venen molt allunyades, però és una manera de mantenir el cos i l'esperit. I, per tant, aprendre forma part de la vida. I és igual l'edat que tinguis.
0: I el toques cada dia, el violí?
1: Sempre que puc, ho he de trobar més al bon ritme perquè de vegades m'absorbeix molt la meva feina amb el carilló i l'organització i arranjaments i tot plegat. De vegades no em queda... He de trobar un millor equilibri perquè per mi és important, sí.
0: I quin instrument tens? És nou? És un instrument fet per un luthier modern?
1: És un instrument fet per un luthier modern. Crec que és coreà. És un instrument senzill, però que curiosament sona molt bé, és com un gran instrument. O sigui que realment doncs, estic contenta amb ell, evidentment, amb el món dels luthiers, és... i més amb el luthier, el teu programa, tu saps encara molt més que jo, segur. És tot un món, evidentment, però mira, estic contenta amb el que tinc, que va ser un començar, doncs estic força contenta, sí, sí.
0: Sovint es parla del violí també com un instrument que demana un esforç per part de les persones en quant a la manera de tocar. Intentar tocar el violí sense tensions és una mica el gran repte, no?
1: Sí, de fet, per mi des de primera nota, per això volia trobar un molt bon professor en aquest sentit, en el sentit del coneixement del cos, aquest coneixement és imprescindible per tots els instruments. Per exemple, un pianista no pot tenir mal d'esquena quan toca. No pot ser un sacrifici. No vol dir que has de trobar una posició en la qual tu et sentis a gust, perquè si no l'instrument no sonarà bé, inclús un piano. Cada pianista té un so. I amb el violí, doncs clar, és molt més evident encara, no? Diguem-ne. Per tant, has de ser molt sincer amb tu mateix, veure si estàs en el bon punt o no, però mai és un sacrifici. Al contrari, has de buscar la manera que tot flueixi. I això ho pots exportar a tots els instruments. I jo, quan ho faig amb el carilló, doncs moltes de les coses que aprenc amb el violí, doncs també les puc exportar perfectament a la manera de tocar doncs, relaxada i amb coneixement de causa del que estàs fent, no?
0: Què toques amb el violí? Quin tipus de músiques, d'obres?
1: Doncs, de moment, música clàssica. Vivaldi, els estudis de violí, per mi amb això ja en tinc prou de moment. Evidentment, qualsevol melodia és bonica per tocar, per tant, qualsevol melodia de pel·lícula o així, doncs, evidentment, la puc tocar també, però la música clàssica dona doncs, la base per tots els instruments, realment. O sigui que pots estar gaudint molt i després fer el que vulguis amb tota l'altra. Mm-hmm.
0: Doncs avui hem volgut descobrir una vessant menys coneguda de l'Anna Maria Reverter i és aquesta passió per munt dels instruments, més enllà del seu, del carilló. Moltes gràcies, Anna Maria, i fins la propera.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Fins la propera.
2: El taller del luthier. Catalunya Música.

0: Sentíem la sonata Opus 2, número 3, d'Antonio Vivaldi, interpretada al violí per Enrico Gatti, acompanyat per l'ensemble Aurora. Aquesta és una de les peces que Ana Maria Reverter toca amb el seu violí.
1: El Manxaire.
0: Jaume Llats, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Ja tornem a tenir el Manxaire, que avui ens porta fins a Roma.
2: Bé, vaig fer a la primavera passada una escapada a Roma i...
0: Home, val la pena tornar-hi, eh?
2: Roma s'hi ha d'anar de tant en tant.
0: A Roma hi trobem moltes coses.
2: Moltes coses, i musicalment no ens les acabarem mai, eh?
0: Avui, a més, ens parles de Panderos a Roma, aquest és el títol.
2: Sí, perquè amb aquesta estada, que va ser uns dies de maig, corteta, a Roma vaig tenir una sorpresa, que és que vaig trobar diverses imatges de panderos corrent per Roma.
0: Tu vols dir corrent per Roma?
2: No, corrent per Roma. Els panderos, aquests no... Un sí que corrien, però els altres estaven quiets. Però vull dir que movent-te per Roma, i llavors mirant les fotos, jo no els buscava, eh? I mirant les fotos del viatge, allò que em fas 4 per aquí i 6 per allà, em vaig trobar repetidament amb panderos. I vaig pensar... Ves per on? Això no...
0: Això és una crida, no?
2: Això és una crida, m'està dient que aquí he de fer un manxaire, que això n'hem de fer alguna cosa.
0: Parles de panderos rodons o quadrats?
2: Mira, els de Roma que vaig trobar són tots rodons, amb el cèrcol o riscle rodó. Això no vol dir que buscant, segur que a Roma també n'hi havia de quadrats, on podem trobar de quadrats, n'estic gairebé convençut. Perquè si sense buscar-los en trobem 4 de rodons, això vol dir que n'hi ha molts més. I per tant, bé, avui aprofito l'ocasió per fer una mena de passeig primaveral per Roma.
0: Però clar, quan parlem de Roma... Parlem de l'època romana, és a dir, de l'imperi romà, per entendre'ns, o parlem d'altres èpoques?
2: Doncs mira, ara ho veuràs. Repassarem una mica coses diferents, eh? Això és com una...
0: Una miscel·lània.
2: Sí, és una mena d'ensaladilla russa, diguem-ne. Així és particular, eh? Comencem. Església de Santa Maria del Popolo, a la plaça del Popolo. Tothom hi va veure unes pintures de Caravaggio, però n'hi ha moltes d'altres i en racons molt interessants aquesta església, i amb una capella lateral dedicada a la Mare de Déu hi ha a la paret una pintura que és l'Assumpció de la Verge Maria, que és atribuït a un pintor que deien el Pinturicchio, que som a finals del segle XV, els últims anys del segle XV. Bé, per mi és una meravellosa Mare de Déu amb una mena de... allò que diuen que la fica dintre l'ametlla, la sagrada, i al costat té dos àngels a la dreta i dos àngels a l'esquerra que toquen instruments.
0: Que això és bastant típic, no?
2: És bastant típic, però realment aquesta és de les pintures que... A més de típiques, són molt bones, eh? Són de gran categoria. Doncs els de l'esquerra, un toca un pandero rodó, petitet, podríem arribar a dir una pandereta, i el del seu costat toca un instrument de corda pulsada, bombat, arrodonit.
0: Com un llaüt.
2: Sí, que podria ser un llaüt o també podria ser el model de guitarra antiga que a la mateixa època descriu Tintoris a Nàpols, i que el relaciona amb les dones catalanes, allò sí, que havíem dit alguna vegada. És els mateixos anys d'aquesta pintura.
0: Allò de l'invent dels catalans, no?
2: Sí, per tant, podria ser un exemple d'això. Ara bé, a l'altre cantó, els altres dos, un toca una guitarreta petita, però més semblant al model de guitarreta.
0: Un guitarró.
2: Com un guitarró, i l'altre una arpa petita. Per tant, tot d'instruments que hem parlat aquí diverses vegades. Bé, un primer impacte que hauríem de dir, no sé si estètic o de túnel del temps, però jo vaig tenir aquest primer impacte. Dic, ai, mira Roma, tu, val la pena anar-hi perquè sense buscar-ho has trobat això.
0: Quin goig de pintura, no?
2: Oh, espera't, el mateix dia ens fiquem al jardí, al gran, a la majestuosa Villa Borghese, on hi ha un dels grans museus romans, i després de les cues pertinents o impertinents, resulta que entrem al museu i mirem totes les escultures, tot molt maco, etc. Però hi ha un detall que també pot passar desapercebut, que és que a les portes de la Villa Borghese, finals del segle XVIII, Doncs mira, hi van encarregar uns medallons on hi han parelles de músics que devien córrer pels carrers de Roma a l'època. Hi ha, doncs, hi ha violins, hi ha violes de roda, hi ha arpes, hi ha llaüts, hi ha percussions, etc. I en un concret, pum, amb topo allà al davant, amb una parella que són una viola de roda i el músic que toca la viola de roda està acompanyat per un bailet, un xicot jove, que gairebé tragina, arrossega un gros pandero que és gairebé tan gros com ell, o, bueno, ara exagero, però és grossot, que suposo que tocava per fer ballar juntament amb a fer la percussió del viola de roda, i no sé si per demanar els calés, perquè el pandero va molt bé per tirar-hi els calés a dintre. Aquest pandero és rodó, gros, amb llaunetes. Recordem el vocabulari. Les peces metàl·liques que s'acostumen a posar al marc o riscle d'un pandero o d'una pandereta, un dels noms que en català es fa servir són llaunetes, perquè són com llauna. Un altre diu xapes o diu és igual, eh? Però jo m'agrada dir llaunetes, el trobes allà. Bé, doncs mira, hem passat del segle a finals del 15 a finals del 18. El dia següent era diumenge. El diumenge, corrent per allà a prop del Tíber, vam topar amb una desfilada on hi havia més de 100 bandes i grups de música popular de tots els racons d'Itàlia i també de Malta.
0: 100?
2: 125, 150.
0: Mare meva.
2: No parava mai allò. Vam estar allà quiets una hora i mitja veient-los passar, cadascú amb la seva música, troballes magnífiques, i pel mig veus que n'hi ha un pilot que porten panderos.
0: Oh, això per tu, Dulce, un regal, Jaume.
2: És com badar, és amb algú que és aficionat a una cosa que li posin tot allà al davant. On anaven aquesta gent? S'anaven a conèixer el nou papa.
0: Què dius ara?
2: Això era el diumenge, que el dijous havien elegit el papa, i s'anaven fent una desfilada cap a Sant Pere, a la plaça Sant Pere del Vaticà, a conèixer el nou papa. I així vam tenir ocasió de sentir grups, músiques folklòriques, músiques de banda, músiques més institucionals, menys, etc. Però veies una varietat. I aquí al mig, per exemple, no sé, recordo un grup de tres xicots, el del mig amb un acordió i a cada banda un gros pandero que tocaven també així passant. O sigui que aquests panderos del finals del 15, del 18, encara corren pels carrers de Roma. Avui dia, encara que sigui un dia excepcional, que hi van a visitar els de les províncies, que diuen.
0: I n'hi havia bastants de panderos en aquesta desfilada?
2: Potser una dotzena de grups portaven panderos.
0: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
2: Alguns a mans d'homes, alguns a mans de dones, fent un tipus de música o un altre. Però vaja, veient que l'instrument és reaprofitat. Bé.
0: Encara n'hi ha més?
2: Un quart.
0: Mare meva.
2: El dia següent anem a visitar per la Roma antiga i anem a l'antiga Via Tiburtina de l'època de l'imperi, que hi havia sortint de Roma per la banda nord-est, i ja saps que els romans posaven les tombes al voltant de les vies que sortien de la ciutat. Uh-huh. I, per tant, era un lloc d'uns grans enterraments de personal, de patricis o del que fos, en romans, amb tombes. I allà en un límit hi ha una església magnífica, molt poc visitada pels turistes, i que no sé si ho hem de dir o no per la ràdio, perquè sembla que fem propaganda i llavors la gent hi voldrà anar.
0: Digues-la, digues-la.
2: San Lorenzo fuori le mura. És magnífica, és de les esglésies on veus com el temps ha anat passant a Roma, i hi ha unes pintures fantàstiques, etc. Però a darrere la porta, entrant a mà dreta, hi ha un sarcòfag de marbre, i allò que t'entretens a mirar les imatges, no sé exactament si és del segle I, II o per allà.
0: No ve d'un,
2: mi no em ve d'un. I amb un lateral que jo diria que és reservat a les ploraneres, hi han tres dones que porten objectes per al difunt. I una de les tres està tocant un pandero de més de dos pams, en rodó, però que porta un mànec a sota, a la riscla, que se li fixa, recolza el ventre per poder-lo mantenir mentre ella toca amb les dues mans. Per tant, un altre model de pandero, i en aquest cas anem més de 2.000 anys, o uns 2.000 anys enrere. Per tant, bé, feina pels estudiosos, suposo que algú deu tenir la dèria dels panderos, i veiem com en una mateixa ciutat es perpetuen les imatges durant tot aquest llarg temps, deixant que tothom passegi com vulgui.
0: Deies algú, alguna, l'Ester García Llop, que bé coneixes.
2: Per exemple,
0: podríem interessar-se molt.
2: Ja que fa molt els panderos, diguem, quadrats o els tambors catalans, doncs poder li pot interessar fer un viatge a Roma, que sempre ve de gust.
0: I tant que sí. Jaume Llats, moltes gràcies com sempre i fins aviat.
2: A reveure, fins ben aviat.
1: La culpa és del Manxaire.

Arribem al final, fins aquí al taller del lutier d'avui, en el qual hem pogut descobrir les noves trompes que Pepe Reche ha incorporat a la seva col·lecció, on també hem conegut la passió d'Anna Maria Reverter pels instruments musicals, més enllà del carilló, i on Jaume Llats ens ha parlat de la seva experiència a Roma, on va trobar-se en diverses ocasions amb panderos. Gràcies al Pepe, l'Anna Maria i en Jaume per participar al taller d'avui, i també gràcies a vosaltres, els qui sou a l'altra banda, per escoltar-nos. En el pròxim taller, si tot va bé, parlarem d'una nova biografia sobre Muzio Clementi, amb els seus autors, que no són altres que la Marina Rodríguez Brià i en Joan Josep Gutiérrez Izquierdo. Nosaltres, de moment, ho deixem aquí. Fins aleshores, salut i instruments!

0: Jordi Massó ens oferia la cançó del camí del cicle Vesprada de Ricard Lamote de Grignon.
1: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Catalunya Música presenta Música sense paraules.

Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.

Fins aquí, música sense paraules. Escolta. Què sents? Et motiva? Catalunya Música, per fer-te sentir bé.

Bonsoir, bell vespre. Aquest és el títol de la cançó de Claude Debussy que acaben d'interpretar Mercedes Gancedo, soprano, i Beatriz Miralles, piano.

0: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
1: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema, programa número 765. Avui volem dedicar el programa a una compositora que en pocs anys s'ha convertit en una de les principals compositores cinematogràfiques del seu país. Avui dediquem el programa a la música de la compositora peruana Karin Fielinski.
0: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts, el violí vermell.
1: I amb en Pau Blasi, potser n'hi ha al Perú, però ell és de Badalona, el control tècnic.
0: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
1: Karin Fielinski és una compositora, productora musical, arranjadora i cantant peruana nascuda al Perú, a Lima, a la capital, l'endemà del dia de Sant Jordi, és a dir, el 24 d'abril del 1982. De joveneta va cursar estudis en guitarra clàssica i classes de cant, la qual cosa la va portar a compondre diferents cançons. Va formar part de la primera generació de cantants del grup vocal Voces del Jazz, pertanyent a l'Associació Cultural Jazz Perú. La seva carrera musical professional va començar l'any 2005 formant part del trio de jazz vocal Esquilache, una formació que l'any 2007 va publicar un disc, A Tierra Negra, que va ser un dels discos de jazz més venuts al Perú, tot i que l'any següent, el 2008, cada integrant va emprendre projectes propis i finalment es van separar. I mira per on, la Karin Fielinski va ampliar els seus estudis a Barcelona, ja que es va matricular el màster en bandes sonores i mitjans audiovisuals de l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya. Finalitzats aquests estudis, va tornar al Perú i des d'aleshores ha desenvolupat una carrera musical que, com deien començar, l'ha situat com una de les compositores de cinema de més anomenada en aquest país. Avui us convido a descobrir la seva música.
0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: La Karin

Ai, mira, una cançoneta bonica, així per començar. La Karin Zielinski, el 2011, va fundar el seu propi estudi de postproducció de so, Stereo Monkey, al costat del seu soci, Raúl Astete. En ell van començar a treballar en diversos projectes audiovisuals i musicals, i va ser aquell mateix any, 2011, que la Karin Zielinski va començar a treballar en la banda sonora per a la pel·lícula peruana El Limpiador, primer llargmetratge del director Adrián Saba. La història d'aquest film, El Limpiador, se situa

en una ciutat de Lima que ha patit la invasió d'un virus desconegut, que s'encomana ràpidament i que és letal, i que en tot just unes hores acaba amb la vida dels seus habitants. El protagonista de la pel·lícula és l'Eusebio, que fa de netejador, la persona que després que ha mort algú va al lloc per desinfectar i netejar els rastres del virus i de la sang. En una d'aquestes neteges troben Joaquín, un nen de 8 anys que s'ha quedat orfe. Com que no hi ha cap lloc on poder-lo deixar, l'home se l'emporta a casa seva i a partir d'aquí ja es desenvolupa la resta de la història, que no us explico per si us venen ganes de veure-la. La banda sonora de la Karin Zielinski per al Limpiador ja prefigura els trets més identitaris del seu estil de composició. Oblideu-vos de la cançoneta d'abans. A partir d'ara, amb alguna excepció, el que sentirem anirà per altres bandes. Més endavant ja parlarem d'aquest estil seu tan propi. De moment, només us puc dir que per copsar la música de Zielinski us aconsello un cert punt d'atenció i ganes de jugar al joc que ens proposa. De la banda sonora de Karin Zielinski per a El Limpiador de 2012 sentim el tema El viaje de Eusebio y Joaquín, una banda sonora, per cert, que va obtenir molt bones crítiques i que va guanyar el premi a la millor música original en el Festival Internacional de Cinema de Punta del Este del 2013 i va obtenir una nominació a millor música original en la primera edició dels Premis Platino del Cinema Iberoamericà del 2014.

L'any 2014, Karin Zielinski va compondre la banda sonora del documental televisiu Camino a la Hoyada, dirigit per Andres Kotler, que parla sobre les desaparicions forçades a la regió de Ayacucho durant l'època del terrorisme al Perú dels anys 80 i 90 i la lluita per rescatar de l'oblit la memòria dels desapareguts. Un documental amb un deix de tristesa i en alguns punts de bellesa melangiosa que Zielinski sap captar molt bé amb la seva música, amb la incorporació coherent d'instrumentació pròpia del folklore del seu país. De la banda sonora de Camino a la Hoyada, us convido a sentir dos temes, els titulats Los Espíritus del Monte i Camino sin Retorno.

0: Aquell mateix any, 2014, Karin Zielinski publica un àlbum de cançons pròpies titulat Manzanas en el suelo, un disc en el que recull cançons que havia anat component anys enrere sobre diferents situacions en la seva vida, en la seva època d'universitària a la ciutat de Lima, i sobre les coses que l'inquietaven. Un disc indie, folk, pop, amb destacats arranjaments de vents, cordes, guitarres i teclats. Us proposo de sentir la cançó que obre el disc i que li dona títol Manzanas en el suelo.
1: Arequipa, mira, un el arco largo, todo Arequipa, Arequipa. Arequipa, Arequipa, mira, un el arco largo, todo Arequipa, Arequipa, Arequipa.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas associats.
1: Fem un salt fins al 2018 i saltem algunes bandes sonores de Karin Fielinski. I aturem-nos amb la de Django, Sangre de mi sangre, un film dirigit per Aldo Savini i que és la seqüela de Django, la otra cara, de 16 anys abans, per tant, del 2002. En aquest film, Django, Sangre de mi sangre, l'Orlando Hernández, conegut com Django, un assaltant violent en el Perú més violent, recobra la seva llibertat després d'haver-se passat 15 anys a la presó. La seva intenció és mantenir-se dins de la llei per recuperar la seva família. Però quan s'assabenta que el seu fill forma part del clan criminal d'un mafiós local, doncs tot canvia, naturalment. Més enllà del clima de violència i agressivitat constant que es veu en el film, la banda sonora de Karin Fielinski va per altres viaranys. En la seva música el que hi ha és una mena de tensió, molta tensió, tensió calmada, però tensa, que és la tensió del protagonista. Una mostra és aquest tema que sentirem, Ja és libre, que recull els compassos d'un altre tema anterior, titulat Marxa fúnebre, el que incorpora una melodia d'una particular bellesa. Un tema curt, però contundent.

I ara un canvi total de registre. La banda sonora d'aquell mateix 2018 de Karin Zielinski per al film Amigos en Apuros, dirigida per Joel Calero i Lucho Cáceres. Una esbojarrada comèdia sobre un paio desgraciat però espavilat que mira de fugir de la màfia que el persegueix perquè li deu molts diners i que s'acaba refugiant a casa d'un amic que viu força bé i el que acaba enredant fent-li creure que li queden pocs mesos de vida. I l'amic, bona persona, decideix ajudar-lo, amb la qual cosa tot acaba produint una sèrie d'embolics esbojarrats plens de situacions còmiques i grotesques. De la banda sonora d'aquesta Amigos en Apuros, de Karin Zielinski, sentirem dos temes. El primer, tema de Fico, en la línia de comèdia que us acabo de descriure. I el segon, Adela i Fico, Fico i Adela, corresponent a la part més sentimental de la història.

Del 2019 és la banda sonora de la Karin Zielinski per a un nou documental sobre la vida al Perú contemporani. Es tracta de Identidad, de José Carlos García i Carlos Granda, un documental amb un plantejament molt interessant. Es tracta d'un viatge introspectiu sobre el que significa haver nascut al Perú a inicis dels 80, moment en què va començar la pitjor crisi econòmica, social i política de la seva història, però des de la mirada, potser plena d'esperança, cap a un recent moment de canvi i transformació social, l'essència del qual es va reflectir en el retorn de la selecció peruana de futbol quan es va classificar per al Mundial de Futbol de Rússia aquell 2018, després de 36 anys d'absència. És a dir, la pel·lícula qüestiona si tot el que ha viscut el 2018, amb aquella participació de la selecció peruana de futbol al Mundial de Rússia i altres esdeveniments socials que van succeir al país, s'hi posen en evidència que el Perú ja finalment ha despertat del seu malson dels 80 o si només se segueix dormint mentre s'assumia ser una millor societat. La banda sonora de Karin Zielinski mostra molt clarament aquesta dicotomia, amb temes introspectius on, a la sensació de no aconseguir desempallegar-se d'allò que va traumatitzar la societat, se li afegeix moments d'esperança on hi pot haver la creença que tot és possible. Com en el tema que sentirem a continuació, Rompiendo malas rachas, cambiando la historia.

0: El violí vermell a Catalunya Música. Intensament clàssica.
1: Passem ara a la banda sonora de Karin Fielinski per al film El corazón en la luna, dirigit per Aldo Salvini, de l'any 2021. Primer, com sempre, us explico de què va. Es tracta de la història d'una dona gran, que només coneixem amb la inicial del seu nom, Emma, que és una dona sense llar, que es passa el dia caminant pels carrers de la ciutat, recordant el seu passat i mirant de sobreviure com pot, a la que un dia se li apareix una mena d'àngel mecànic que li canviarà la vida. Una pel·lícula que va ser seleccionada com la representant peruana per competir als Oscars, per cert. A mi, la banda sonora del Corazón de la Luna, de Karin Fielinski, m'agrada especialment. M'agrada perquè mostra la Fielinski més clàssica sense renunciar al seu estil propi. A veure, us proposo ara de sentir un primer tema d'aquesta banda sonora i després ja m'explaio una mica més. Sentim, per exemple, el tema Cuarto Creciente Lullaby.

Com us deia, sentirem ara un segon tema d'aquesta banda sonora, El corazón de la luna, de Karin Zielinski, del 2021. Es titula El corazón de M, i us la vull destacar precisament per això que us deia abans, perquè és una banda sonora amb una presentació molt clàssica, però alhora mantenint l'estil modern de la compositora. Mireu, amb la música de la Karin Zielinski, el millor que podeu fer si voleu gaudir-la és tenir calma, no tenir pressa, no tenir ànsia. La Karin fa una música feta per seguir-la. És com si fos una cinta transportadora que demana només que hi pugeu. Normalment, sota els vostres peus, tindreu una base sonora que s'estira i s'estira i s'estira i que fa de fil conductor. Però damunt d'aquesta base, o millor dit, al seu voltant, la Karin Zielinski fa passar paisatges, paisatges sonors diferents i interessants. Alguns plens d'una bellesa d'aparent senzillesa, d'altres d'una clara complexitat. Si la música de la Karin Zielinski fos literatura, seria poesia, i les seves bandes sonores poemaris. Poemaris de poques estrofes, els seus temes acostumen a ser curtets, però a pesar de sentir-los fàcils, molt treballats. Us convido a que seguim i sentim plegats aquest El corazón de M, d'aquesta banda sonora El corazón de la luna. El que us deia, pugeu a la cinta, escolteu des de l'inici la música i que ella us condueixi pels diversos paisatges diferents que aquest tema conté, amb calma, sense pressa, deixant-vos dur per les seves notes.

Vinga, va, un canvi total de registre. Passem ara a la Fielinski Mestra Pella. Sentim el tema principal de la seva banda sonora per al film La banda presidencial del 2022, dirigit per Eduardo Mendoza de Chávez, sobre les aventures, i sobretot desventures, d'un grup de lladregots desgraciats que cometen un robatori amagant els seus rostres amb unes màscares amb les cares dels anteriors quatre presidents del Perú.

Quedem-nos encara a l'any 2002 i dediquem uns minuts a la banda sonora de la Karin Zielinski per al film titulat Wilak Pirka, del director César Galindo. Ostres, aquesta pel·lícula té coses en el seu argument molt interessants. Per començar, passa en un llogarret perdut dels Andes peruans. Resulta que en aquest poblet descobreixen per primera vegada la màgia del cinema, perquè una companyia ambulant hi arriba a prop i hi projecta unes pel·lícules. Això, és clar, causa sensació al poble, que no havien vist mai cinema. Per a ells és com màgia. Però hi ha un problema cultural. Les pel·lícules són en castellà i ells només parlen quechua. Aleshores, com a solució, escollen un nen, en Sisto, d'uns 10 o 12 anys, que xapurreja el castellà perquè vagi i miri les pel·lícules i després les expliqui al poble, amb tot el poble ajuntat a la plaça, escoltant les històries que expliquen Sisto. Però un dia resulta que la companyia que projecta les pel·lícules ha marxat, però la il·lusió d'en Sisto per explicar la seva història setmanal a la gent que l'espera fa que creï el seu propi cinema amb els seus propis actors, amb la seva pròpia cultura i, sobretot, en el seu propi idioma. Bé, a partir d'aquí jo podria dir moltes coses relacionades amb l'actualitat a casa nostra, però millor em quedo, ara per ara, calladet, de moment. La banda sonora de Wilak Pirka de Karin Zielinski inclou arranjaments d'instruments de vent endins, com quenes, zampoñas, bombo, legüero, charango i guitarra, i també un violí andí complementat per un d'occidental. Sentim-ne dos temes, Wilak Pirka 1 i Cineta Khashwasunchis 2, i que els peruans em perdonin per la pronúncia. Aquests dos temes recullen alguns dels temes principals de la banda sonora i en el segon, a més, tindrem l'oportunitat de sentir la llengua quechua, que les llengües pròpies dels pobles sempre cal fer-les sentir.

Doncs no ens mourem encara de l'àmbit andí, perquè la següent banda sonora de la que us convido a sentir música de la Karin Zielinski és per a una pel·lícula que també passa a les muntanyes dels Andes. Es tracta del film Érase una vez en los Andes, dirigit per Rómulo Soica, una història ambientada en plena guerra del Pacífic, que va ser un conflicte armat ocorregut entre el 1879 i 1884 i que va enfrontar Xile i els contra els aliats Bolívia i Perú, i que en aquest context la Margarita, una pastora andina, troba agonitzant Lautaro, un soldat xilè i, per tant, enemic, que ha fugit del camp de batalla. Ella decideix portar-lo a casa i cuidar-lo. El seu pare, assabentat, accedeix a ocultar l'enemic, posant en risc la seva família, amb la condició que se'n vagi quan es recuperi. I, és clar, tot i les diferències lingüístiques i culturals, la pastora i el soldat s'aniran coneixent i, a partir d'aquí, la resta. La banda sonora de Karin Zielinski és en la línia de les dues audicions anteriors que hem sentit. Us en proposo de sentir el tema dedicat a la Margarita, la protagonista.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: I així arribem ja a l'any 2025, en aquest passeig que estem fent per la carrera musical de la Karin Zielinski. De l'any passat és la banda sonora per al film No te mueras por mí, dirigit per Daniel Rechter, amb la història de l'ascens i la caiguda d'un romanç tòxic entre la nova estrella d'un reality i un empresari exitós. Des de convertir-se en la parella del moment fins a la cruel realitat d'haver de provar les respectives denúncies contra l'altre a través del sistema judicial peruà. Tot això sota la lupa de la premsa, les xarxes i una societat com l'actual plena de prejudicis que converteix les seves vides en un espectacle. Karin Zielinski es manté fidel al seu estil, sense estridències, i amb una clara aposta per la introspecció i l'endinsar-se en el tema que hi ha en el fons més enllà de l'argument que resulta visible. Una mostra d'això és el tema que us convido a sentir, el tema que dedica la protagonista, el tema d'Emma. De nou, reiterar-vos allò que us deia del deixar-se dur per la música i que ella us condueixi pel paisatge sonor que traça la compositora, sense presses i gaudint del viatge. Aquesta peça l'acompanyarem tot seguit d'una altra, Go Home, que és la cançó del film, interpretada per la mateixa Karin Zielinski.

La nostra última banda sonora d'avui, de la Karin Zielinski, també és de l'any passat i pertany al documental Xiringa, genocidi i resistència a l'Amazones, del director Wilton Martínez, en el que un artista amazònic descendent d'un poble massacrat pels cauxers coneix la neta d'un d'aquests cauxers i tots dos comparteixen les memòries traumàtiques i busquen maneres de guarir i reconciliar-se amb un passat que no deixarà d'inquietar-los. Una banda sonora, la de Zielinski, que busca partir de les divergències de base per trobar camins de convergència cap a la reparació, tot i que l'establiment dels punts de partida sembla que obri distàncies insalvables amb un passat que sempre retorna. Sentim el tema titulat Una família maldita.

Encara ens queden uns pocs minuts per a una última audició. I mireu, he volgut acabar el programa amb alegria. Tenim present com està el món en aquests moments, amb tantes desgràcies que estan passant al món i tants sonats que ens dirigeixen als destins provocant tants desastres, he pensat que aquesta cançó de la Karin Zielinski, que ella mateixa canta de la pel·lícula Amigos en Apuros del 2018, seria un bon final de programa i una mena d'enviament de bons desitjos cap a tots vosaltres per a la setmana que comença. El títol de la cançó, La vida és buena.

Doncs bé, amb aquest bon rotllo i recordant-nos que la vida és bona, encara que sembli estar pitjor, acomiadem aquest violí vermell d'avui que hem dedicat a la música de la compositora peruana Karin Zielinski. Esperem que us hagi sigut tot un descobriment o, si més no, que el programa us hagi resultat, com sempre desitgem, entretingut. Rebeu una salutació de qui us ha parlat, Xavier Casanef, a la redacció del guió i a la locució, i d'en Pau Blasi, al control tècnic. Que tingueu una bona setmana. Que la música us acompanyi.

va actuar al Palau de la Música Catalana al costat del pianista Håvard Gimse. Un concert enregistrat per Catalunya Música el juny del 2025 i que estava emmarcat dins la Diada Pau Casals Barcelona, amb la qual se celebra cada any des del 2016 el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat. Recordem aquí que el 1934 la ciutat va nomenar Pau Casals fill adoptiu de Barcelona. Li va concedir la medalla de la ciutat i en reconeixement a la seva excel·lència artística i al seu compromís social, va donar el seu nom a una avinguda d'aquí, al peu del Turó Parc, molt a prop de Catalunya Ràdio. És per tot això que la Fundació Pau Casals programa concerts que ens permeten sentir grans artistes del moment, com ara Pablo Ferrández, Misha Maisky, Sol Gavetta, el Quartet Casals, Daniel Milochot, Gautier Capisson, Stephen Isserlis o Truls Mörck. I el d'avui és el de Truls Mörck, un artista que sempre ha defugit l'Star System, però el seu violoncel parla per ell i ens captiva sempre amb la seva veu. Per aquest concert en honor a Casals, Truls Mörck ha triat dues obres que el mateix Casals estimava i tocava sovint en la seva joventut. La primera és la sonata del noruec Edvard Grieg, que Casals va tenir el privilegi d'interpretar amb el mateix compositor al piano. L'altra és la versió per violoncel de la sonata per violí i piano de César Franck, que Casals considerava que sonava millor amb el violoncel. Però per començar, Truls Mörck obsequia el públic del Palau de la Música Catalana amb Robert Schumann i les peces de fantasia Opus 73, un recull adscrit clarament al romanticisme musical, de caràcter poètic i descriptiu, que el músic alemany va compondre el 1849. Tres peces simples i sense pretensions, però amb un gran contingut emocional. Així comença aquest diàleg càlid i precís entre Truls Mörck i el pianista amb qui ha actuat i enregistrat durant 20 anys, Håvard Gimse. Són les peces de fantasia Opus 73 de Robert Schumann.

Truls Mörck, un dels grans solistes de l'actualitat, al costat del pianista Håvard Gimse, ens oferia les peces de fantasia per violoncel i piano opus 73 de Robert Schumann. Per aquest concert en honor a Casals i a la seva dimensió musical internacional, Truls Mörck ha triat una partitura que el mateix Casals estimava i tocava sovint en la seva joventut. És la tumultuosa sonata per violoncel i piano en la menor, opus 36 del compositor noruec Edvard Grieg, una obra que Casals va tenir el privilegi d'interpretar amb el mateix compositor al piano. I, per cert, Grieg en va quedar tan fascinat que va declarar que Casals no tocava la música, sinó que la ressuscitava. Es tracta d'una obra rapsòdica que exigeix tècnica i emoció i predomina un desfici melòdic hiperromàntic, i els intèrprets han d'anar de la meditació més poètica fins a la passió més desfermada. Truls Mörck, violoncel, i Håvard Gimse, piano, en fan una lectura viva i carregada de dramatisme. És la sonata per violoncel i piano en la menor, opus 36, d'Edvard Grieg.

Edvard Grieg va completar aquesta sonata per violoncel i piano en la menor opus 36 el 1883 i Pau Casals va tenir el privilegi de tocar-la amb el mateix compositor al piano. Avui l'hem sentit a càrrec d'un altre gran violoncel·lista, el noruec Truls Mørk, que l'ha tocat al costat del pianista Håvard Gimse en aquest concert emmarcat dins la Diada Pau Casals Barcelona. A banda, naturalment, de la música noruega, el repertori romàntic és un dels àmbits on se senten més còmodes aquests dos intèrprets que treballen junts des de fa 20 anys. I a continuació ofereixen al públic del Palau de la Música Catalana dues obres de repertori francès. Sentirem la versió per violoncel de la irresistible sonata en la de César Franck, però abans una peça d'Ernest Chausson, músic molt singular, que situem en una triple la cruïlla entre el romanticisme de Berlioz i Franck, el llenguatge wagnerià i el simbolisme del jove Debussy. La peça per violoncel i piano en do major opus 39 d'Ernest Chausson del 1897, de caràcter contemplatiu, és plàcida i melanconiosa.

Aplaudiments al Palau de la Música Catalana per a Truls Mörck, violoncel i Håvard Gimse, piano, que ens han ofert aquesta peça en do major opus 39 del compositor Ernest Chausson. Dèiem abans que per aquest concert en honor a Casals, els intèrprets han triat dues obres mestres que el mateix Casals estimava i tocava sovint en la seva joventut. La primera ja l'hem sentit, la sonata de Grieg, i l'altra és la versió per violoncel de la sonata per violí i piano de César Franck, que el compositor va dedicar al gran amic de Casals, Eugeni Zahí. Casals estava convençut que Franck no només havia pensat en el violí quan la va compondre, sinó també en el violoncel, i considerava que amb el violoncel sonava encara millor. Sigui com sigui, aquesta obra és una de les obres mestres del gènere i també de l'anomenada forma cíclica, perquè César Franck va enfocar el seu art innovador en aquesta sonata, que és el model del tractament de la forma cíclica, que consisteix a exposar un tema principal que reapareix en variants a cada moviment. La sonata de Franck es basa en tres cèl·lules melòdiques generadores que recorren tota l'obra. Aquesta sonata obre nous horitzons dins el gènere. D'una banda, respira un ambient purament romàntic alemany i de l'altra transmet la flexibilitat i la llibertat que posseeix la música francesa. Franck la va enllestir al final de la seva vida creativa, el 1886, però l'havia començat a planificar 27 anys abans, un procés creatiu lent, però exhaustiu i detallat. Truls Mörck i Håvard Gimse ens fascinen ara amb la versió per violoncel i piano de la sonata en la major de César Franck.

Excel·lent interpretació, la de Truls Mørk, violoncel, i Håvard Gimse, piano, de la versió per violoncel de la sonata per violí i piano en la major de César Franck, una de les obres mestres del gènere i també de l'anomenada forma cíclica. Ha estat el plat fort d'aquest concert fet al Palau de la Música Catalana i emmarcat dins la Diada Pau Casals Barcelona. Els solistes noruecs, abans de marxar, ofereixen una peça fora de programa i han triat una deliciosa cançó de Gabriel Fauré, Après un rêve, que toquen en aquesta adaptació per violoncel i piano.

0: Versió per violoncel i piano de la cançó Après un rêve de l'opus 7 de Gabriel Fauré. És el bis que han ofert Truls Mørk, violoncel, i Håvard Gimse, piano, en aquest concert enregistrat per Catalunya Música el juny passat, el juny del 2025, al Palau de la Música Catalana, i que estava emmarcat dins la Diada Pau Casals Barcelona, amb la qual se celebra cada any des del 2016 el vincle històric i simbòlic de Pau Casals amb la ciutat. Últim concert del cicle Palau Cambra 2025, en què el reconegut violoncel·lista noruec Truls Mørk, al costat del pianista també noruec Håvard Gimse, ha interpretat obres de Schumann, Grieg, Chausson i Franck. Per si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia, Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: vulguis i quan vulguis.
1: Música del compositor rus Alexander Baradin per continuar la nostra programació. Sentirem l'obertura i les magnífiques danses polupsianes de l'òpera El Príncep Igor. Ens acompanyen el cor i l'Orquestra Simfònica de Toronto sota la direcció d'Andrew Davis.

Fins aquí l'obertura i les danses polopsianes de l'òpera El príncep Igor, música del rus Alexander Baradin, que hem sentit interpretada pel cor i l'Orquestra Simfònica de Toronto sota la direcció d'Andrew Davis.

0: Catalunya Música.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmackel i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linkat. A Catalunya Música. Catalunya Música. Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Salutacions, gràcies per la vostra atenció en sintonitzar aquesta tarda a l'Òpera, que per 24a temporada està a la sintonia de Catalunya Música, on Oriol Pinart, el muntatge musical, i davant dels micròfons Jaume Radigales, ens disposem a abordar un nou personatge d'aquesta generació daurada, aquesta edat d'or de la fonografia operística, amb enregistraments que van de 1950 a l'any 2000, aproximadament. Avui dediquem el programa a una soprano francesa, segurament l'única gran soprano dramàtica francesa des de la Segona Guerra Mundial, amb una carrera absolutament internacional i referenciada per moltes gravacions en estudi, però també algunes en directe. Parlem de la marsellesa Régine Crespin.

Nascuda a Marsella el 23 de febrer de 1927 i morta a París el 5 de juliol de l'any 2007, Régine Crespin va ser, com dèiem, l'única gran soprano dramàtica francesa en projecció internacional, l'única soprano dramàtica francesa de la seva generació, és a dir, que va despuntar després de la Segona Guerra Mundial. Una carrera, la seva, absolutament internacional i amb el mestratge o la direcció de grans mestres com, per exemple, Herbert von Karajan o Georg Solti, que sovint varen dirigir algunes de les seves gravacions en estudi i també algunes de les seves interpretacions en teatres d'arreu del món. Una soprano que va ser descoberta després d'un concurs de cant organitzat per la revista Opéra i que va estudiar al Conservatori de París amb el tenor Georges Jouat i on va rebre alguns dels primers premis

de Richard Strauss o de Richard Wagner. Va ser una gran mariscala del Cavaller de la Rosa, però, evidentment, va conrear també el repertori francès, amb diàlegs de Carmelites de Francis Poulenc o els Troians d'Héctor Berlioz. Ara podrem escoltar una gravació de 1955, quan Regine Crespin comptava 28 anys i amb la direcció de Georges Sebastian. Parlem de la cançó del Salze, que canta Desdèmona al quart i últim acte de l'òpera Otello de Giuseppe Verdi. La particularitat d'aquest enregistrament és que està cantat en llengua francesa.

I ara vindria l'Ave Maria. Així acaba la cançó del Salze del quart acte d'Otello de Verdi, una versió en francès cantada per la soprano Régine Crespin en una gravació de 1955 dirigida per Georges Sébastien. Una gravació que demostra algunes de les particularitats de Régine Crespin. Una veu punyent, un timbre clar, un gran sentit del fraseig lligat, una pronúncia perfecta, això també s'esdevé en les gravacions d'òpera alemanya o italiana, i una gran delicadesa i sensibilitat en la interpretació. Virtuts que trobem també en aquesta versió molt lenta, ja us avisem, del Divinité du Styx, de la versió francesa del Sest de Christoph Willibald Gluck, una gravació de 1958.

Sí, lentíssima. No digueu que no us hem avisat. Era Divinity du Styx del Cest de Gluck, la versió francesa o la versió en francès d'aquesta ària meravellosa del personatge del Cest, d'aquesta obra extraordinària del compositor alemany. Gravació de 1958 amb la veu de Regine Crespin, una soprano que va dedicar, podríem dir, el 50% de la seva dedicació professional al cant a l'òpera francesa o també a la melodia. Gounod, Massenet, Bizet varen ser alguns dels compositors, juntament amb Berlioz, que va abordar amb gran èxit Regine Crespin. Ara l'escoltarem en una ària molt cèlebre, si bé l'òpera no ho és tant, de l'òpera Safo, de Charles Gounod. Obra inspirada en la poetessa de l'illa de Lesbos, és la conegudíssima O Malheur Immortel, amb la que sentim la veu de Regine Crespin acompanyada per l'orquestra de l'Òpera de París, dirigida per Jesús Echeverri, un enregistrament de 1961.

Malir Immortel, ària que canta Safo en l'òpera Safo de Charles Gounod i que sentíem amb la veu de Régine Crespin amb acompanyament de l'Orquestra de l'Òpera de París dirigida per Jesús Echeverry en una gravació de 1961. Gravació també de 1961, la cara us proposem, enregistrada al Festival de Bayreuth amb la direcció musical de Rudolf Kempe, és Der Männer Sippe, que canta Sieglinde al primer acte de La Valquíria de Richard Wagner. I és que l'any 1957 el director francès André Cluytin va imposar a Wilhelm Wagner, Régine Crespin, per tal que cantés el paper de Kundry en una versió del Parsifal al Festival de Bayreuth, un paper que Régine Crespin va preparar a consciència amb Germain Louvain. Posteriorment va interpretar a Bayreuth altres grans papers wagnerians. I és interessant anar veient l'evolució de Régine Crespin amb la seva interpretació wagneriana, com comença amb una pronunciació discutible i com a poc va consolidant el domini de la llengua alemanya. Pronunciació encara discutible, el del fragment que ara us proposem, com dèiem, del primer acte de La Valquíria, aquest Der Männer Sippe.

El relat de Sieglinde, el primer acte de la Valquíria d'Hermenegild, que sentíem amb la veu de Regine Crespin en una gravació de 1961 feta al Festival de Bayreuth amb la direcció musical de Rudolf Kempe. Com dèiem, amb els anys la consolidació en la pronunciació de l'alemany es va anar assentant en l'estil interpretatiu de Regine Crespin i també donar-li major èmfasi expressiu, cosa que podem constatar en aquest enregistrament fet al Festival del Nord d'Amberes el 14 de setembre de 1965. És la conegudíssima balada de Senta en l'holandès Arran. És la veu de Regine Crespin.

La balada de Senta, de l'holandesa Randa Richard Wagner, en una interpretació feta en el marc d'un concert al Festival del Nord d'Amberes el 14 de setembre de 1965 amb la veu de Regine Crespin. Una soprano que va debutar l'any 1961 al Metropolitan de Nova York amb el paper de Mariscala del Cavaller de la Rosa de Richard Strauss i que posteriorment cantaria el paper de Brunhilde de l'Anell del Nibelung, és a dir, la Valquíria Siegfried i el Capvespre dels Déus amb direcció musical de Herbert von Karajan al Festival de Pasqua de Salzburg a partir de l'any 1967. Crespin va destacar-se també, com dèiem, en el repertori del Lied, de la cançó i de la melodia francesa, amb recitals enregistrats com, per exemple, les Nuits d'été de Berlioz, la Xerezat de Maurice Ravel amb direcció d'Ernst Ansermet, així com també obres de repertori alemany com Lieder, per exemple, de Robert Schumann. Com dèiem, el repertori francès va ser habitual en la trajectòria de Regine Crespin i ara la sentim precisament en el recitatiu i ària Je vais mourir, adieu, fiera cité, que canta Didot als troians d'Hector Berlioz en una gravació, de fet, televisiva de l'any 1966 amb l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de la ORTF dirigida per Jean-Claude Hartemann.

Recitatiu Je vais morir i ària Adieu fier cité que canta Didó, els troians d'Hector Berlioz amb la veu de Régine Crespin i l'acompanyament de l'Orquestra Filharmònica de l'ORTF dirigida per Jean-Claude Hartemann en una gravació de 1966, una gravació televisiva protagonitzada per Régine Crespin, una soprano que, pel seu caràcter dramàtic, va abordar també papers de mezzosoprano, per exemple, el paper de Madame Flora en l'òpera La Medium de Giancarlo Menotti, o també la Carmen de Georges Bizet. Ara l'escoltem en una interpretació de la seguidilla al Palais des Remparts de Sevilla que cantava Crespin al Metropolitan de Nova York l'any 1975. Per cert, el Don José, que apunta algunes frases enmig d'aquesta ària de Carmen, és un tenor que respon al nom de Plácido Domingo.

Era la veu de Regine Crespin en aquesta seguidilla de la Carmen en una gravació feta al mateix escenari del Metropolitan Opera House de Nova York l'any 1975 amb les intervencions de Plácido Domingo. I l'últim fragment que ara us proposem és aquesta ària de Salomé del tercer acte de l'òpera Herodiat de Jules Massenet, el Je souffre charme de Jules Passet, amb la sensualitat pròpia i l'elegància estilística de la gran Regine Crespin.

Regine Crespin va acomiadar-se dels escenaris l'any 1990. Culminava així una extraordinària carrera, de la que ara sentim el faramall d'or vinculat precisament a l'inici de l'ària que acabem d'escoltar, aquest Charme de jour passé que canta Salomé al tercer acte d'Herodiat. Frases inicials amb un gran sentit de l'elegància, de la nostàlgia elegíaca i de l'afinació impecable.

Esperem que us hagi agradat. A nosaltres sí, som Oriol Pinar, des del muntatge musical, i Jaume Radigales, davant dels micròfons de Catalunya Música, amb aquesta tarda a l'òpera, que us agraeix la vostra atenció. Sigueu feliços.

Aquest estiu, Catalunya Música t'acompanya amb una programació pensada per viure la música sense presses. Cada dia tens una cita amb els festivals, els concerts, les bandes sonores, les músiques del món, l'òpera i el jazz. I els caps de setmana, seleccions especials i més concerts per gaudir de les vacances amb una altra energia. Catalunya Música. Oberta a l'estiu. On vulguis i quan vulguis.

0: Catalunya Música.
1: El jazz en viu a Catalunya Música. L'emoció del jazz en directe dels grans noms del jazz actual arriba fins al nostre club. Pilar Sobirà us hi acompanya. Via Jazz Concert.
2: Bona nit. Avui tancarem la nostra visita als Leverkusener Jazz Tage, els dies de jazz de Leverkusen, amb un dels concerts que generaven més expectativa a l'edició 2024 del Festival Alemany. És el que hi protagonitzaven Michael Leek i Bill Lawrence. És difícil dissociar aquests dos músics de la banda Snarky Puppy, que el baixista i multiinstrumentista nord-americà i el pianista britànic van crear fa 20 anys. Una aventura que els ha donat reconeixement internacional amb fins a 4 guardons Grammy. Aquests 20 anys de complicitat i d'amistat es reflecteixen al projecte de duet que sentirem aquesta nit, que ja han retratat en dos àlbums publicats pel segell alemany Act, Where You Wish You Were, del 2023, i Keeping Company, del 24. Música composta a quatre mans per aquests dos músics excepcionals que ens volen portar fins a un món imaginari i ple de bellesa. Un escapisme musical, podríem dir, una invitació a ser el lloc on voldríem estar, creada des de l'espontaneïtat i l'experimentació. La ràdio de l'Oest d'Alemanya va gravar aquesta actuació el 4 de novembre del 2024.

Tot a punt per a aquesta actuació, Michael Leek alternant-hi el contrabaix, el baix elèctric i el llaüt àrab al costat de Bill Lawrence al piano. Des de l'Erlunghaus de Leverkusen comença el concert.

Stonemaker, aquest és el tema amb el qual Michael Leake i Bill Lawrence han començat aquest concert del Festival Dies de Jazz de Leverkusen.

Aquesta cançó és la Marinada, és el tema del multiinstrumentista i compositor Michael Leake, que en aquest diàleg íntim amb el pianista Bill Lawrence està alternant l'ut, el llaüt àrab, amb el contrabaix i el baix elèctric.

How Does It Feel, una de les composicions que Bill Lawrence ha incorporat al seu diàleg amb Michael Leake i un dels temes que han gravat a l'àlbum que estan presentant en aquest concert en directe a Leverkusen, el treball Keeping Company. One, two, two, three.

Michael Lee, que havia agafat ara el contrabaix per tocar el tema Roundhouse. I Bill Lawrence és qui ha agafat el micròfon per agrair els aplaudiments del públic en el que és la primera actuació que fan tots dos sols en aquí els dies de jazz de Leverkusen, perquè hi havien vingut altres vegades, però amb una banda, explica Bill Lawrence, 5 vegades més gran. Els Snarky Puppy, aquesta banda de fusió de la qual tots dos formen part. Així que avui estan contents de ser-hi en aquest nou context fresc que han creat com una mena d'outlet per explorar, per divertir-se i per sorprendre's l'un a l'altre. Amb només dues persones a l'escenari hi ha molt espai per a la llibertat i l'espontaneïtat, i aquesta és la idea d'aquest projecte. Avui, a més, estan celebrant el tercer dia d'aniversari de la publicació del seu segon àlbum. I en aquest concert hi estan combinant temes tant d'aquest nou àlbum, Keeping Company, com del treball anterior, Where You Wish You Were.

Trials és el títol d'aquesta nova composició de Bill Lawrence i Michael Leake per al seu diàleg en duo, un tema que estrenaven a l'àlbum Keeping Company, que és el que estan presentant en directe en aquest concert dels Dies de Jazz a Leverkusen.

I aquest altre tema es diu Escher, amb els jocs visuals dels dibuixos de l'artista holandès Maurits Cornelis Escher, convertits en música per Bill Lawrence i Michael Lee.

Antó de Balada era You, amb Bill Lawrence posant veu a aquesta cançó que Michael Leek acompanyava des del contrabaix. Aquest altre tema es diu Yours.

Bill Lawrence i Michael Leake recullen aquests aplaudiments del públic del Festival Dies de Jazz de Leverkusen. I Bill Lawrence és qui parlarà amb aquest públic, explicant que aquest projecte que estan presentant avui vol ser, en realitat, la trobada entre dos amics passant una bona estona. Fa gairebé 21 anys que ell i Leake toquen en contextos molt diversos i en aquest format de duet estan explorant una nova manera de dialogar. Quan més toquen aquests concerts, més interessant es torna el diàleg, sigui o no més bona la música que resulta, intentant crear cada nit alguna cosa nova. Especialment, ens explica, si la nit anterior alguna cosa ha anat bé, perquè aleshores el que intenten és no repetir-la per tal de trobar nous reptes i nous camins. Aquí és on rau la màgia, en aquesta recerca constant i en deixar que la música sigui la que et digui què has de tocar. Així que avui se senten afortunats per poder presentar les cançons d'aquest nou àlbum i de veure com prenen vida davant d'una audiència real amb la qual poden intercanviar energia. La cançó amb la qual seguiran té, per cert, un títol en català. Sant Esteve és original de Michael Leake, un músic que viu a Catalunya des del 2020.

Michael Leake havia tornat a agafar l'ut, el llaüt àrab, per tocar Sant Esteve, que és un dels temes catalans del multiinstrumentista i compositor nord-americà.

versió estesa del tema Trix, que Bill Lawrence i Michael Leek van estrenar en format de duo a l'àlbum Where You Wish You Were, on desitjaries ser, podria ser la traducció del títol d'aquest treball amb el qual les ànimes de la banda fusió Snarky Puppy es presentaven en aquest format despullat de duo el 2023. Gran ovació, com estem sentint, del públic alemany, que sembla que els demana més música.

0: Danke sehr.
1: Àfrica és el tema de Ritmes hipnòtics que ha tancat el concert de Michael Leake i Bill Lawrence, un dels temes de l'àlbum Keeping Company que van presentar en aquest concert en el qual exploraven aquesta intimitat del duo, la fragilitat i la claredat harmònica i melòdica que els proporciona aquest diàleg entre dos músics. Una conversa amb influències molt diverses, amb sons de la Mediterrània, com sentíem, posats al costat de les fusions que habitualment treballen aquests dos extraordinaris músics a la seva banda més coneguda, que és la banda de gran format Snarky Puppy. Michael Leake i Bill Lawrence, que visitaven el festival Dies de Jazz de Leverkusen el 4 de novembre del 2024, i la ràdio de l'Oest d'Alemanya hi va ser per transmetre el concert en directe i per fer-ne la gravació que ha sonat aquí avui a la nostra sessió.

0: Doncs tanquem la sessió que, com cada dia, fa possible en Josep Aymí amb la seva orella atenta. La setmana que ve seguirem aquests viatges jazzístics a les sessions del Via Jazz Concert d'estiu. Us hi espero. Bon cap de setmana.
1: El Jazz en Viu, el Via Jazz Concert. Un programa de Catalunya Música presentat per Pilar Sobirà.
2: Aquest estiu, la millor programació de concert és a Catalunya Música. Cada dia, a les 11 del matí, a les 3 de la tarda i a les 8 del vespre, la música en viu és la protagonista a Catalunya Música. Tres concerts diaris amb els millors intèrprets, les grans orquestres i els directors més prestigiosos del moment. Una programació de més de 125 concerts nacionals i internacionals per gaudir-ne on vulguis i quan vulguis. Viu un estiu de concert a Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Continuarem amb una de les 6 sonates de l'opus 27 d'Eugeni Isaïa, la sonata per violí sol en la menor, opus 27 número 2, en la versió de Frank Peter Zimmermann.

Acabem de sentir la sonata per violí en la menor, opus 27, número 2, d'Eugeni Zahir, tal com l'interpretava el violinista Frank Peter Zimmermann.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, tindreu l'ocasió de sentir el Requiem alemany, opus 45 de Johannes Brahms, obra composta entre els anys 1865 i 1868. En sentirem la versió de Dorothea Reichmann, soprano, i Thomas Kvasthoff, baríton, amb el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Filarmònica de Berlín. Dirigeix Simon Radl.

0: S'acaba aquí el Requiem alemany per a solistes, cor i orquestra, opus 45, de Johannes Brahms. N'hem sentit la versió de Dorothea Reuchmann, soprano, Thomas Kvasthoff, baríton, el cor de la Ràdio de Berlín i l'Orquestra Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Simon Radl.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

La nostra selecció continua amb la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com l'interpreta l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.

Hem sentit la sinfonia número 1 en do major, opus 21, de Ludwig van Beethoven, tal com la interpretava l'Orquestra Simfònica de Viena, dirigida per Simon Rattle.

0: Catalunya Música.
1: Sentirem a continuació els quatre moviments per a quartet de corda Opus Postum 81 de Felix Mendelssohn en la versió del quartet Henschel.